0: Pasan rellenos. Hasta el lunes, chicos.
1: Ay, un abrazo.
2: El verano parece que se acabó, pero si tienes entre 18 y 30 años, todavía queda verano joven de Renfe, hasta el 30 de septiembre, y con descuentos de hasta el 90% para viajar en tren por España y Europa. Regístrate en la web del Ministerio de Transportes, consigue tu código y úsalo al comprar el billete en Renfe. ¿Prefieres recorrer Europa? Un 50% de descuento en Interrail. El verano todavía es joven, en Renfe.
3: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
4: Si le gusta el cine, recuerde que existe Platfo, es la plataforma gratuita que ha impulsado el Ministerio de Cultura. Se trata de un servicio que permite acceder a cine histórico o archivos poco conocidos de forma gratuita. En definitiva, es una herramienta que nos permite acercarnos a la memoria audiovisual de nuestro país. Si quiere ver todo el contenido que está disponible, solo tiene que entrar en platfo.es.
3: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
5: Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
6: ¿Y este? ¿A qué se dedica?
5: Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la ONCE, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir.
7: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: ¿Has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
9: ¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
10: ¿Lo de siempre, Marta?
8: Claro.
11: Alexa, pon las noticias de la SER.
12: Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
13: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información...
14: Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
8: ¿Verdad?
13: Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
14: Alexa, pon las noticias de la SER.
13: Cadena SER. Dicho y hecho.
0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
15: Cadena. Ràdio SER, Principat d'Andorra.
16: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
17: Tens una floristeria, o una fleca, o una botiga de moda, o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. BanBank, el millor per al teu negoci.
15: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
18: Bon dia, és divendres 18 de setembre. Notícia d'última hora perquè els Mossos d'Esquadra estan buscant a Tarragona un presoner de la presó de Mas d'Enric. Està condemnat per assassinat i ahir es va escapar en una sortida que estava programada. Ara ho ampliem, però abans els tres imprescindibles. El primer d'ells al trànsit, Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
19: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Tenim paciència per dos accidents actius. Un ha estat a l'AB20 en sentit sud a Cornellà del Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa ja 2 quilòmetres de lentitud. L'altre accident ha estat a l'A2, també al Vessant Llobregat, a l'alt de Cornellà, que en direcció a Barcelona també talla un carril i provoca en aquest cas fins a 5 quilòmetres d'aturades. També tenim retencions habituals al Vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i al Vallès. Destaquem les retencions de fins a 4 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mocoda i Barberà del Vallès a l'AP7 en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
18: Pel que fa al transport públic, avui tornen a circular els trens de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Barcelona i Montcada, després que ahir estiguessin aturades durant 7 hores a causa d'aquest esvorany que es va detectar a Montcada. I també hi ha problemes avui a Ferrocarrils de la Generalitat perquè el servei, la línia entre el Vallès, la funicular de Vallvidrera, està ara mateix a causa d'una avaria. El tercer imprescindible, el temps.
1: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.

0: Jordi Carbó, bon dia.
1: Bon dia. La setmana que haurà temps cada cop més assolellat i temperatures a l'alça. Avui, però, encara no farà calor i hi haurà molts núvols amb estones de pluja. Xàfecs, com els que ara afecten el litoral de Tarragona i Barcelona, a partir de migdia podrien arribar també al prelitoral i a punts de muntanya del nord. Xàfecs que poden ser intensos, però molt locals i de curta durada. També tindrem moments de sol. Ara, amb 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 16 a Lleida. Màximes de 20 a 25 graus, a prop dels 30 a la Vall de l'Ebre. El cap de setmana, a les tardes, tornarà a fer calor.
2: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Astamanel tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Astamanel y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Astamanel, por un aquí mejor.
3: Hoy por hoy, Cataluña.
0: A Tarragona, els Mossos d'Esquadra estan buscant un presoner de Mas d'Enric, condemnat per assassinat, que s'ha escapat en una sortida programada. I tot ha passat mentre els presos estaven menjant en un restaurant. Anem cap a Tarragona i Vaidalgo.
4: L'home d'uns 50 anys complia condemna per un assassinat del 2008. Els fets van passar ahir al migdia durant una sortida programada del centre penitenciari. Van anar a dinar a un establiment del polígon Les Gavarres i es va fugar amb l'excusa d'anar al bany. Els Mossos van activar un dispositiu de recerca. Avui el continuaran buscant i paral·lelament s'ha obert una investigació.
0: De fet, segons publica El País, fons de justícia diuen que no era la primera vegada que feia tasques de reinserció i que, per tant, doncs, això no havia aixecat cap alerta, i que també hi ha hagut sorpresa a la pròpia presó de Mas d'Enric perquè el comportament d'aquest pres era normal. I la nova cúpula dels Mossos ha anunciat les seves prioritats. Reforçarà la investigació contra el crim organitzat i les bandes juvenils. A més, ja ha trobat una missió per a Josep Lluís Trapero dins del cos, estudiar com desmuntar la sensació d'inseguretat que segueix expandint-se, malgrat que els delictes baixen. Andrea Villòria.
5: La nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, aposta per posar investigadors especialitzats en crim organitzat a les comissaries locals i no només al complex central.
6: Jo vinc d'una regió com Girona, fronterera, tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori.
5: També ha anunciat que tenen en marxa un pla contra les bandes llatines que han tornat 15 anys després.
6: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també a Lleida, Tarragona i Girona.
5: Ara bé, admet que res funcionarà si no aconsegueixen doblegar la sensació creixent d'inseguretat.
7: Primer, abans de saber què farem, preguntarem què estem fent.
5: Per això el nou director Ferran López encarregarà a Trapero que estudiï què està fallant de l'actual model de proximitat.
0: La consellera d'Interior i la cúpula de Mossos, de fet, han hagut de comparèixer al Parlament per donar explicacions dels canvis a la policia. El govern defensa que són els primers relleus pacífics en més d'una dècada, malgrat la dimissió del major. Però l'oposició discrepa, els titlla de crisis i les esquerres lamenten que s'hagi tornat a triar un policia com a responsable polític dels Mossos, a Sir Chávez.
8: El nou director de la policia, el comissari Ferran López, manté que per primer cop no hi ha hagut canvis traumàtics ni convulsos.
7: Congratular-me de que per primera vegada des de 2012, segurament 2013, s'ha fet un canvi orgànic a l'organització, un canvi no fruit de conjuntures externes.
8: I la comissària en cap, Sílvia Catà, afegeix.
6: Per tant, aquest canvi normal dignifica la institució del cos de Mossos d'Esquadra.
8: L'oposició, en canvi, no ho veu igual.
9: Si no són canvis, tranquils. Això és una crisi.
10: I vostè és la de les dimissions fulminantes.
11: La dimissió del senyor Trapero, que ja se l'esperava.
12: Nosaltres no ens en passem, que són motius personals. Nosaltres pensem que hi ha qüestions de fons.
13: Aquesta nova etapa no pot ser un canvi de noms, sinó que ha de ser una qüestió de model.
14: És sempre millor que qui ocupi el càrrec no sigui un membre en actiu del cos de Mossos d'Esquadra per garantir un funcionament, diguem, amb una certa bicefàlia.
8: Així que retrets de Junts, Vox, PP, Esquerra, la CUP i els Comuns.
0: Avui tornen a circular els trens de l'R2, R2 Nord i R11 entre Barcelona i Montcada després que ahir estiguessin més de 7 hores aturats per culpa d'un esvoranc a la via provocat per la pluja de dimecres.
8: Els tècnics de DIF han tapat el forat amb formigó i han recol·locat les pedres de sota els raïls que donen estabilitat a la via. L'aigua les havia arrossegat i havien provocat un petit esfondrament del terra. Es tracta d'un punt entre Vallbona i Montcada bifurcació molt proper a la zona on el juliol va aparèixer un esvoranc molt més gros, de 30 metres. En aquell cas, provocat per les obres de soterrament de les vies.
0: I els Mossos relacionat amb això han detingut un jove de 21 anys com a responsable de 6 robatoris de coure que hi ha hagut a l'estació de França aquests últims 10 dies i que han generat incidències en la circulació de trens.
8: El jove té 14 antecedents i el van detenir dijous al vespre després que els Mossos emetessin una ordre de detenció. Des de dimecres, Mossos i Seguretat Privada de DIF han reforçat la vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
0: Són les 7:57.
15: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix

0: d'euros, però manté la inversió a l'alça. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha presentat els comptes de l'últim any de legislatura i ja avança que l'objectiu és que estiguin en vigor l'1 de desembre. Parteixen d'un increment de l'11% tant dels ingressos com de les despeses, però els primers es queden en 790 milions d'euros i les segones pugen fins als 835 milions. D'aquí la diferència en negatiu. Lladós ha destacat el pes de la recaptació a partir dels impostos directes, que sumen 300 milions.
1: Des d'aquest punt de vista de diversificació de fonts d'ingressos en el millor moment que hem estat mai. Mirem l'estructura d'ingressos fa 5, 10, 15 anys. Depeníem de dos o tres productes i no gran cosa més. Ara, a darrere, hi ha molta activitat diferent, moltes persones, moltes empreses. Doncs això, això és una bona notícia, que de diversificació, que cada vegada depenguem més.
0: Quan a les despeses a partida d'inversió real puja un 9% fins a arribar als 89 milions d'euros i destaca la d'habitatge, que es manté en els 25 milions, als quals caldrà sumar-hi 35 milions més per comprar nous edificis per al parc públic. Per contra, cau lleugerament la d'infraestructures perquè estan a punt de finalitzar els desviaments de la Massana, la Trava i Sant Julià. Els ministeris més ben dotats són els de Salut, Educació, Territori i Urbanisme, que és una prova evident de les prioritats del govern, segons ha destacat Lladós. Altres partides significatives són les de l'inici de les obres de reforma de l'Hotel Pol amb 1,5 milió d'euros o l'increment de la partida per finançar les línies aèries de l'aeroport d'Andorra La Seu en previsió de la nova ruta cap a París. D'altra banda, el govern preveu tancar l'any amb un superàvit de 10 milions d'euros. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha començat la seva exposició per presentar els comptes del 2027 a partir dels indicadors actuals, els quals de moment mostren un creixement de l'economia del 3,3%, que supera de llarg la de qualsevol altre país de la Unió Europea. L'únic element distorsionat és la inflació, que es manté molt elevada i ja preveu que continuarà així fins a finals d'any. Quan a la marxa dels negocis, Lladós veu clarament que el sector del comerç s'està quedant enrere i admet que cal ajudar-lo decididament. I ha comentat que el 2026 es podria tancar amb un PIB nominal de 4,2 milions d'euros, mentre que les previsions per al 2027 indiquen que seria superior i podria arribar als 4,6 milions. Una pausa i seguim.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
0: Minuts i arribarem a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. El govern estudia ampliar altres sectors econòmics la quota específica de la construcció. La ministra d'Interior, Esther Molner, ha reconegut que valoren positivament la proposta que van rebre per part de l'Associació de Constructors per autoritzar nous permisos de treball fora de les quotes generals o de temporada vinculats, això sí, a una obra concreta, una mesura que ha explicat en seu parlamentària que valoren oferir a més sectors.
3: De ben segur que establirem mesures protectores per no precaritzar els treballs. Però una cosa és no precaritzar, que no tenim la voluntat de fer-ho en absolut, i una altra és que no tinguem una eina flexible per donar resposta a situacions que són purament conjunturals. Llavors trobar una figura que no impacti de manera permanent sobre la nostra demografia i que doni certa flexibilitat.
0: El Partit Socialdemòcrata i Concòrdia temen que el nou programa d'ajuts encareixi encara més el preu de l'habitatge. A la sessió de control de govern celebrada ahir, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, s'ha interessat per aquesta iniciativa que tot just es va presentar el dimecres. Segons ha comentat, el fet de generar programes que serveixin per finançar el pagament dels immobles sense aplicar altres polítiques que en rebaixin el preu, només beneficia els propietaris que tenen una nova oportunitat per incrementar el lloguer fins al màxim que permeti el programa i, per tant, és l'Estat qui acabi finançant el seu programa. L'oposició considera que hi ha marge de temps en aquesta legislatura per votar el referèndum sobre l'acord d'associació. Les formacions parlamentàries han respost als dubtes que va mostrar el cap de govern Xavier Espot sobre la possibilitat que es pugui convocar la consulta abans que finalitzi el mandat. En aquest sentit, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susana Vela, li demana que un cop se signi el text, convoqui immediatament el referèndum.
4: Ens agradaria creure que seran àgils amb aquesta aprovació, perquè nosaltres sí que ens agradaria poder celebrar el referèndum abans de que acabi la legislatura, perquè entenem que no podem anar amb unes eleccions generals sense haver resolt el tema de l'acord d'associació.
0: I satisfacció d'Andorra endavant pel criteri favorable del govern a l'anomenada llei del vel. La presidenta del grup parlamentari, Karim Montaner, considera molt positiu que l'executiu hagi emès un criteri favorable a un tema

0: Doncs gràcies al seleccionador per ajudar-nos a obrir aquest Què t'hi jugues com cal, perquè el primer punt del dia, com deia Luis de la Fuente, és la seva llista. D'aquí uns minuts a les Roces compareixerà el seleccionador d'haver fet pública la seva primera llista. Nil Solà, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Una llista que Luis de la Fuente ha anunciat precisament des de Ceuta.
2: Mi primer viaje después de volver a casa tenía que traerme hasta aquí, a una ciudad que une dos orillas, a un lugar desde el que volvemos a mirar hacia el mundo.
3: Esta copa cuenta de dónde venimos. Estos jugadores decidirán hacia dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta. Esto es España.
0: Així arrencava l'anunci de la llista de Luis de la Fuente amb 16 jugadors per enfrontar 4 partits. Aquesta aturada, ja ho sabeu, és més llarga del que era habitual fins ara. 4 partits que Espanya juga contra Anglaterra, Croàcia, Txèquia i torna a jugar contra Croàcia, el primer a Espanya, el segon ja el juga allà. Nil Solà, i com ens deia ara parafrasejant la nostra sintonia al seleccionador, no entra Joan García, sí que ho fa Roberto Fernández.
1: Sí, no entra Joan García, que tampoc s'entrena amb el Barça. Són 7 els futbolistes blaugrana que entren a la convocatòria. De fet, només hi ha 4 canvis respecte als que van guanyar el Mundial. Entre Josep Martínez, porter de l'Inter, cau Joan García. Llorente, que es va retirar de la selecció, cau, i entra Dean Housen, futbolista del Madrid. Un canvi al mig del camp de jugadors del Barça, cau Gavi i entra Fermín, i Borja Iglesias també queda fora de la convocatòria i entra Roberto Fernández, jugador de l'Espanyol. Per tant, 7 blaugranes per aquests 4 partits. Recordem que Gavi, en cas d'estar convocat, tenia aquella sanció després dels incidents del partit contra Argentina, per tant, compliran el partit contra Anglaterra, tot i que no va convocat per cap dels 4 partits.
4: Muy bien. Muchas gracias por convocar un segundo jugador del Real Madrid a la selección. Ahora ya es suficiente para montar una reyerta. Ya son 2 jugadores para montar una reyerta entre jugadores de la selección y dividirla. És la meva intenció principal.
0: 2 jugadors al Madrid, 7 del Barça, un de l'Espanyol.
5: Qui són els del Madrid? Cucurella i
1: Housen.
5: Ah, Housen. És que no... Bueno, ja sabeu que aquest tema tampoc no...
0: I premi per a Roberto Fernández, convocat per primera vegada amb l'absoluta. Ja va ser internacional amb la sub-21 de Santidenia, va disputar, de fet, l'europeu a Eslovàquia, però fa realitat un somni, com ell explicava, res, fa 5 dies al Joan Tejedor.
6: Te ha encantado Roberto Selección. No sé si esperas que te pueda llamar de la Fuente, que viene un parón ahora.
7: Hombre, ojalá, ojalá. Por mí, ojalá, ¿no? Es un sueño para mí.
0: Porta 6 gols en Lliga el jugador de Córdoba, guanya la partida a jugadors com Camello o Espí, que sonaven també Nil com a candidats.
1: De fet, Espí va a la sub-21, una convocatòria a la sub-21 on hi haurà 2 jugadors del Barça, Xavi Espart, que debuta, i també Marc Bernal, i on hi haurà un futbolista de l'Espanyol, Javi Hernández, que ha començat molt bé aquesta temporada amb el conjunt de Manolo González.
0: Doncs premi per l'Espanyol amb aquesta doble convocatòria, amb Roberto i amb Javi Hernández. I com diem, una de les absències d'aquesta llista és precisament la del porter Joan García, i el club, el Barça, comunicava que pateix unes molèsties lleus al genoll dret. A la Ciutat Esportiva del Barça i al Santi Ovalle. Què tal, Santi? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: S'ha entrenat Joan García?
8: No s'ha entrenat Joan García, per tant descartat pel partit contra el Sevilla, i ha descansat tota aquesta aturada de seleccions per recuperar-se d'aquestes molèsties al genoll. No estarà a la llista, avui no s'està exercitant amb el grup a Sevilla sense Joan García.
0: Serà la de Joan Santi l'única baixa que s'espera per aquesta convocatòria pel Pizjuán?
8: Sí, la resta estan entrenant amb total normalitat, i per tant és la Joan García l'única baixa. El seu lloc l'ocuparà Iker Rodríguez, porter del filial, al costat de Tech i Livakovic. Completarà la nòmina de 3 porters.
0: Un Sevilla que ha començat molt bé la Lliga, lluny de les penúries que de les darreres temporades ha anat patint. És 5è a la classificació, ha guanyat els últims 2 partits. També aquí al Què t'hi jugues a la segona hora escoltarem el seu tècnic, a Luis García Plaza. Santi, t'atreveixes a dir qui serà el porter contra el Sevilla, el porter del Barça?
8: Jo crec que Tec.
0: Ivan?
5: Un segon, que tinc un esternut.
0: Joan Poquí, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Tu també coincideixes amb el Santi?
9: Serà Tec, ho ha dit Hansi Flick.
10: Yes, it's going to be Tec, it's number 2. Number 2 is Tec.
0: Us agrada això?
9: A mi sí. A mi no em provoca cap mal de cap que sigui Tec.
5: A mi no m'agrada. Bueno, sí.
9: A vostè rondinar.
5: No rondirà. M'han preguntat si m'agrada, doncs jo dono la meva opinió i dic que a mi no m'agrada. Entenc que han fitxat un porter que és internacional, que estava en actiu quan el van fitxar, com és l'Ivakovic, internacional Croàcia, va jugar al Mundial. No sé, jo, si l'han fitxat és per alguna cosa. O només l'han fitxat per quan se'n vagi Tec.
9: Per si l'agiu a Tec.
5: Per si l'agiu a Tec. O sigui, hem fitxat un tercer porter que és internacional en Croàcia. No té, no, cap, no, no té cap sentit.
11: No té cap sentit.
4: Jo estic content ara, que vull veure com ho gestioneu vosaltres, eh? Perquè a Girona es va muntar un incendi moltes hectàrees, van cremar, moltes hectàrees del...
9: Vostè prou en té amb el Marc-André, ja veurà els incendis que li provocarà.
4: Ara, no, si ja...
9: Tots,
4: va venir
9: tots estàveu molt tranquils amb el...
4: Va trencar dos dies. Statuen.
9: Tots estàveu molt tranquils amb Ter Stegen.
4: Dos dies
5: un respecte a Ter Stegen, que és l'últim porter que ha guanyat una Champions amb el Barça. Sí. Tota la resta que han passat encara no n'han guanyat cap.
9: Perquè la Champions, el món no s'acaba la Champions. La Terra no gira al voltant d'un eix anomenat Champions.
5: És igual, és igual, però oi que t'agradarà guanyar la Champions?
9: Quan toqui.
5: Doncs jo crec que... No, dic que jo crec que...
9: Precisament, el Barcelona no ha guanyat cap des del 2015...
5: És impossible guanyar la Champions.
9: Que li van vendre 8 a Lisboa, li van cascar 4 a Liverpool, li van castar 3 més a Roma.
5: I era culpa de Ter Stegen, eh?
9: Home, doncs molta sí. Festival de gols.
5: No de Dembélé, que falla contra el Liverpool.
9: Només comptem els gols quan ens interessa.
5: No d'un equip que estava en caiguda.
9: Quan ens interessa, comptem els gols.
5: No, jo no conto els gols. Jo el que t'estic dient és que, a part, Ter Stegen ja no està aquí. Deixa'l tranquil. Està allà a Amsterdam i ja està. Faci el que vulgui.
9: Tornem a tenir aquesta plaga.
5: Escolta, qui el va renovar?
9: Sembla que bé.
5: Qui el va renovar, Ter Stegen?
9: Té contracte.
5: Sí, té contracte i el té molt llarg perquè el va renovar. Si estava tan acabat, potser que no l'haguessin renovat.
9: El problema el tindrem igual.
5: No renovis un porter acabat.
9: No es tracta de buscar per què.
0: Avui sabia que era un programa complicat. El que no m'esperava era que la primera enganxada entre Puig i Sant Antonio fos per Ter Stegen.
5: No, ha sigut per Chesney.
4: Santi,
0: a partir de la una podrem escoltar les paraules de Hansi Flick. Veurem si desvella qui jugarà demà o no al Pizjuán, defensant la porteria del Barça. Qualsevol novetat, ens demanes pas.
12: Fins ara.
0: El Barça, aquest partit, suposo que el té marcat en vermell. L'any passat encara recordem la derrota del Pizjuán per 4-1. Jugava Chesney precisament en aquell partit, malgrat la golejada. Sí, però estava lesionat Joan García. Però malgrat la golejada, Chesney no ho va fer del tot malament.
9: No, va ser dels millors.
5: El precedent és tremendo, eh?
9: Aquell partit és un atracament i després que el Lewandowski falla un penal
13: en
9: 2-1, en 2-1 que era l'empat, sí. El Barcelona hauria guanyat aquell partit. Però un accident passat no té per què influir el partit de demà o demà passat, no sé quan juguen, demà.
0: Demà
5: a les 9. De tota manera, per ser justos, quan et foten 4, no pot ser culpa del porter. No.
9: En el cas de Chesney, no. En el cas de Roma, per exemple, sí.
0: Segons qui sigui, no?, de Liverpool. Un partit, Bermo, que viurem amb intensitat.
4: Hombre.
0: El Keti jugues Barça a partir de les 8 del vespre.
4: Si tot va bé...
0: T'ho deixo així i tu aquí tira, com vulguis.
4: No, aviam, demà tenim públic. De fet, és que gairebé com aquell qui diu, que no queda lloc. De manera que és probable que si ens escriviu ara ja aneu directament a la llista d'espera, perquè tenim el Toreschi ple per demà per veure l'estrena de Chesney a Sevilla. De manera que ja sabeu que Keti jugues Barça, ens podeu escriure si voleu venir al 616-32-72-11. El programa comença a les 8 de la tarda i ens ho passarem de conya, hombre. A més, ja sabeu que hi som amb CaixaBank, ho ha dit llançar, amb la col·laboració de Mont Vertical i de Murprotec.
0: Tu creus que Flick està rebent pressions ara mateix per això de Chesney?
4: Ara mateix sí. De fet, jo crec que es pot llegir directament el missatge al grup, que és bàsicament del Sique Rodríguez, que diu, si Flick a les 13 diu que juga Chesney, cancel·lem la transmissió en públic de demà. I no ho dic de broma.
0: Bueno, doncs ja donarem explicacions als oients a partir
5: de... Escolta, és que jo crec que si ell el fan triar, que diu, no, que jugui l'Ivakovic.
0: Tu creus que Chesney ja vol jugar,
5: aquest,
0: eh?
5: Aquest és el drama, que ell no vol jugar. O sigui, que surt amb una cara l'altre dia que dius, aquest senyor no pot jugar a futbol.
9: Perquè està disgustat perquè s'ha lesionat el seu company.
11: Segur, no? Clar. Perquè amb el 4-1 la pluja...
0: Els dos minuts del Camp Nou ja...
5: Defensem a Chesney i critiquem a Ter Stegen, tu.
0: Els dos minuts està ell al terreny,
9: doncs,
0: d'això.
9: Doncs collonut. Hòstia, un equip...
11: Estàs tranquil a sobre, si juga demà.
9: Jo tranquil·líssim. I torno a repetir. torno a repetir, us agradi o no la comparació, he estat molts anys amb Ter Stegen i que no paraven ni els taxis, i doncs no passa res, si l'equip juga bé, tranquil. Per tant, i amb Tec estic igual de tranquil.
0: Això serà demà, aquest Sevilla-Barça a partir de les 9. Avui ja arrenca la setena jornada de Lliga. S'enllacen 8 dies seguits avui de partits de Lliga cada dia. Encara queda el cap de setmana. I arrenca la jornada amb un Espanyol Elx, que és clau. Martí Juncà, què tal? Bon dia.
12: Hola, Helena.
0: Perquè els pericos passin una aturada de seleccions tranquil·la i ho fan, a més, amb aquesta bona notícia de Roberto i Javi Hernández convocats amb la selecció.
12: Exacte, però la mala notícia per aquest partit és la baixa d'Omar El Hilali, que va ser expulsat al partit de dimarts contra el Rayo. Manolo, però té alternatives, com per exemple Unai Núñez o Banja, que va dir ahir en roda de premsa, però abans que posar un jugador en una posició no habitual, diu que valora fer un canvi en el sistema.
13: Quan tens un tipus de jugador que pot jugar a una posició i rendeix molt a una posició determinada, voler mantenir el sistema a vegades perquè aquest jugador estigui, a lo millor no és bo. Llavors hem de mirar també una mica com ho podem recomposar per el tipus d'equip que volem treure demà, perquè s'adapti el millor possible i que ens permeti pues, atacar de diverses maneres. També l'opció de poder atacar amb quatre jugadors a darrere, com vam fer el dia al Barça a Montjuïc fa dos anys, també està allà. I bueno, ho hem de valorar avui perquè bueno, tenim aquestes opcions, les hem d'estudiar bé, i després, pues, ja et dic, en funció de l'últim entrenament, va acabar de decidir el jugador ideal per jugar o que creiem que pot jugar aquesta posició.
12: Setena jornada de Lliga i per fi podria ser el dia que veiéssim a Brian Zaragoza com a titular amb l'Espanyol, el malagueny que de moment només ha jugat 70 minuts en 3 partits com a perico. Manolo no el descarta, si el jugador està amb confiança que pugui sortir d'inici.
13: Al final es tracta de trobar el moment de que el jugador et digui, jo ho vaig parlar amb ell, ell també crec que ho va dir, que entre els dos buscarem el millor moment perquè pugui sortir d'inici i fer-ho bé, fer-ho amb cap i fer-ho que el jugador es senti preparat per sortir d'inici i jugar més de 45 minuts. A partir d'aquí l'altre dia ja va jugar la segona part sencera. Si ell quan acabi l'entreu em diu que està en condicions, doncs és una opció que pugui jugar demà.
12: Que arriba reforçat després de la gran reacció que van tenir davant el Madrid amb el 0-2 al marcador, però l'Espanyol, que també va fer el mateix salvant les distàncies contra el Rayo a Butarque, també recomposant-se d'un 0-2 en contra.
0: Veurem què és el que dona de si aquest partit entre l'Espanyol i l'Elx. Us ho explicarem aquí, com no podia ser d'una altra manera, a la cadena SER aquest vespre. Ara són les 12:22. Anem a repassar les notícies del dia.
14: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Aquesta setena jornada s'obre amb l'Espanyol Elx. Ahir es va tancar la sisena jornada de Lliga, Martí.
12: El Betis va derrotar el Getafe per la mínima amb un gol d'Abde i el Villarreal va aconseguir la seva primera victòria a la Lliga contra el Màlaga. 3-1, el resultat final.
0: Ja coneixem els horaris de la Supercopa d'Espanya.
12: Recordar que es disputarà a Istanbul, no a l'Aràbia Saudita. Tindrem el Barça Atlètic de Madrid el dia 2 a les 8 i el Real Societat Madrid l'endemà a la mateixa hora. La final també a les 8 serà diumenge 6.
0: A segona, el Girona visita demà el Cádiz.
12: L'equip de Quique Álvarez s'enfronta a un dels equips de la zona de descens. El Girona, que a partir d'aquest cap de setmana perdrà peces clau com Holmes, Benat o Asprilla per l'aturada de seleccions. Escoltem el tècnic gironí.
15: A vegades costa d'entendre, però és veritat que se sap des de l'inici. És bo que tinguem, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i bueno, que ens afectarà, està clar.
0: I Núria Vilamala, hi ha una última hora positiva pel Girona.
16: Sí, una gran notícia perquè Porto acaba de rebre l'alta mèdica, torna una convocatòria, Helena es va trencar el genoll al novembre del 2025, per tant, 10 mesos després Porto torna a una convocatòria amb el Girona.
12: Doncs bé, bones notícies pel Girona i el Sabadell per la seva banda jugarà diumenge a les 2 contra l'Oviedo de la Nova Creu Alta.
0: A l'Europa League, la Real debuta amb derrota.
12: 1-2 contra el Bournemouth amb Héctor Fort com a titular per primera vegada.
0: Aquest cap de setmana, Badalona acull la Supercopa ACB. El Barça jugarà contra el València a les semifinals. Asier Chávez, última hora de l'equip.
17: Què tal, Helena? Bon dia, bona tarda. El Barça afronta amb el primer gran examen de la temporada. Després de guanyar la Lliga Catalana, el nou projecte de Sekulic buscarà un lloc a la final de la Supercopa. Els blaugranes s'enfrontaran a Badalona, al València, vigent campió de Lliga, i que s'ha reforçat aquesta setmana amb Nikola Mirotić, l'exblaugrana que arriba a València. Ha parlat Sekulic avui en la prèvia i ha rigut quan li han preguntat quan estarà disponible, quan estarà l'equip on ell vol.
18: I wish as soon as possible. It's difficult to say when. Sure,
17: diu que el més aviat possible, que és complicat dir quan, però que necessiten temps i que la temporada comença ja, així que haurem de descobrir aviat com arribar a ser competitius, així que demà a les 9 aquest València-Barça buscant un lloc a la final de la Supercopa diumenge.
12: Abans, però, la penya jugarà a les 6 contra el Baskonia amb l'objectiu, segons Ricky Rubio, d'endur-se aquesta Supercopa.
19: Jugar a casa sempre té aquest al·licient d'il·lusió, de ganes de veure la teva gent i és motivant. És un partit, el guanyes i vas a la final. Pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa.
0: I a la Champions d'handbol, el Barça pateix, però guanya contra el Montpellier.
12: El conjunt de Carlos Ortega va aconseguir la victòria per 27-28. El més destacat, Sergei Hernández, amb 15 aturades. Tanquem amb futbol sala, perquè el Santa Coloma buscarà avui la seva primera victòria a la Lliga contra el Ferrol.
0: Anem a xarxes.
14: Segueix-nos a...
20: Our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
14: Arroba Ketijugas.
0: Hola de nou.
16: Hola, Helena, què tal?
0: Estan engrescats, veig, els oients al xat del que t'hi jugues,
16: sí,
0: no?
16: Sí, i no els hi fa gaire gràcia haver escoltat que demà és possible que jugui Chesney, Helena, perquè realment tu et llegeixes al xat de YouTube i la gent no és gaire optimista, tenint en compte que demà Chesney pugui jugar a Sevilla. I, per cert, Helena, que ahir al final no vam donar els resultats definitius.
0: Cert.
16: L'enquesta d'ahir són d'aquelles que donava joc. Creieu que el Barça actual s'assembla al primer Barça de Guardiola, Helena? 76% que sí. Déu-n'hi-do els resultats contundents dels oients del que t'hi jugues, que creuen que aquest Barça de Flick s'assembla al primer de Guardiola.
0: Ivan, tu què haguessis votat? Que et recorda o no el Barça de Guardiola?
5: Sí,
0: el primer Barça de Guardiola.
5: S'assembla. Crec que és diferent perquè el de Guardiola crec que estava tot molt ordenat i el de Flick em sembla que dona molta llibertat, molta més que del que feia Guardiola als jugadors de dalt, però evident que s'assembla. I sobretot per una cosa, perquè normalment no passa, perquè sempre t'acabes avançant, però jo recordo... A mi el que em va impressionar del Barça de Guardiola és que et fotien un gol i tot aquell tribunarisme al Camp Nou desapareixia, perquè estaves convençut que aquell equip remuntaria. O sigui, quan marcava un gol, el rival era una condemna, el rival, perquè encara s'activava més. I crec que això també passa, no des del principi, però sí, per exemple, ho vam veure al Camp del Llevant o ho vam veure amb el Racing.
0: Puqui, jo... ens deia Vaquero, no sé si tu que també vas viure ja com a periodista aquella època, que ell li recordava més a la creació del Dream Team, aquest
9: també,
0: equip.
9: A mi també, és més Dream Team que una altra cosa. Perquè el Dream Team era fent un paral·lelisme musical, el Dream Team era rock and roll i el Barça de Guardiola era una sinfonia. Era una ària de Mozart o de Beethoven, saps? I el Barça de Hansi Flick és rock and roll pur. És rock and roll pur. És un equip vertical, és un equip que roba i va i busca la porteria i no es cansa mai. El Barça de Guardiola era el joc de posició, que tenia coses que s'hi semblaven. És veritat que el primer any de Guardiola, amb Eto'o, amb Henry, amb Messi, ja comença a jugar pel mig el dia del 2-6.
5: Que és el del triplet.
9: És un Barça... menys de posició, si es pot dir així, que el del 2010-2011, per exemple, que és la sublimació del Barça de Guardiola. El primer sí que és una miqueta més vertical, més de robar pilotes i de buscar els espais. Però s'assembla més al Barça de Flick, molt més al Dream Team. És més Dream Team. És...
0: Tu sempre has estat més de rock and roll, ja ho sabem.
9: Aviam, jo estava escolanet, eh? Cantat el Vigolai.
0: Sí,
9: però
0: tots del Rolling i...
9: Soc dels Beatles. Soc més dels Beatles,
5: sí,
9: que
5: home.
9: Dels Stones.
0: És veritat. És veritat.
9: A mi
0: veritat.
9: No, però...
0: No, ja me'n recordo ara.
9: No,
0: és veritat, quan va portar...
9: A mi m'agrada el rock and roll. I el rock and roll bo, a mi m'agrada el heavy metal, m'agrada el rock dur. Però soc més... Si haig de triar, em quedo amb el Barcelona del 2010-2011. Perquè era...
5: El de la final de Wembley.
21: Jo em quedo amb el de Flix. Molt millor.
9: Des d'un punt de vista emocional, em quedo amb el Dream Team, perquè són els pòsters que jo tenia, saps? Vull dir, és més...
5: No només els pòsters, que tu coneixes molt més la història del Barça,
9: no,
5: i sobretot com ha jugat el Barça abans de Cruyff. Jo vaig créixer amb Cruyff com a espectador, i... Hòstia, era sensacional. Clar,
9: era
5: aquell equip.
9: Sí, sí.
5: Era una meravella. I evidentment que vas guanyar lligues a l'últim minut, tot el que vulguis, però durant el camí tu passaves molt bé.
9: Sí, però jo,
5: això em recorda ara també.
9: Però a mi m'agrada... És a dir, jo crec que futbolísticament, si haig de mirar el partit del futbol de manera neutra, que en el meu cas és impossible, jo no puc veure futbol sense implicar-me amb algun dels dos equips. Això, no, jo veig els futbols, no, mentida. Va, en el meu cas, mentida.
5: Però pots anar canviant, eh?
0: Sempre trobes alguna raó,
9: jo vaig,
0: no?
9: Jo vaig amb algun...
5: Tu decideixes un equip? Sí, sí. Doncs jo, segons com va el partit,
9: pot ser,
5: em posiciono amb un o amb l'altre.
9: Però jo un partit del Barcelona no el puc veure neutre. Impossible, no, impossible. Però si faig l'esforç, em quedo amb el Barcelona des d'un punt de vista absolutament escèptic amb el Barcelona del 2010-2011.
0: I d'aquests...
9: Ara, per la implicació emocional, perquè a més conec pràcticament tots els jugadors personalment del Dream Team, em quedo amb el Dream Team. I si tirem més enrere, si vaig a triar un, em quedo amb el del 73-74, amb el del 05. Si jo em morís demà o ara, m'agafés aquí un patatús i
5: hagués... Ara.
9: Sí, home,
0: esperem faríeu, que no, eh? Faríeu tenim moltes coses avui al programa.
9: Però
2: faríem un parell de TikToks.
9: Faríem un servei a la humanitat.
0: Un reels.
9: Si
0: un reels.
9: Passés, i on és el cel? Que tampoc passarà, perquè jo quan mori, bup, cap avall, cap avall de pet. Em diguessin...
5: Com tots, de fet, cap avall, eh?
9: Com quasi tot el que estem aquí. Diria, si Sant Pere em preguntés quin partit de futbol... Quin equip de futbol us veurà? Jo diria... Sadurní, Rifé, Torres, Costas, De la Cruz, Juan Carlos, Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Jo diria aquest. Aquest és el que jo voldria veure sempre.
0: I a Sant Pere, quan et pregunti qui dels músics de Hansi Flick t'està sorprenent més en aquest inici de temporada...
9: És un embolat d'èpica, d'època. És un sonat d'època. Aleshores, automàticament, sí. M'identifico amb ell, em cau bé, em fa rissa, per tant, a Deiemi.
0: Et fa rissa, eh?
9: Em fa riure, sí.
0: Per què?
9: Ell, no sé, em donava un rotllo. Em passava amb Rijkaard. Jo Rijkaard
5: és un autèntic sonant, i mola.
9: Jo tenia una conversa... Jo no podia tenir una conversa amb Rijkaard, perquè em mirava raro. Ell reia, i aleshores jo també reia, saps? I...
2: Com en Mourinho, no?
9: Sí. Bueno, Mourinho el vaig fer un rotllo.
2: Si et mires al seu Instagram...
5: Per què reia tant, Rijkaard?
2: Té coses de sonat, eh? Molt fan de One Piece, és de la sèrie One Piece, sí. De Yemi... té coses una mica de sonar. Té pedrades.
9: Home, això va sortir amb xancletes a fer un entreno, o l'altre dia estirar-se.
2: Es va quedar mitja hora mirant la pluja.
0: Un post-entrenament, no? Després del partit.
2: Mitja hora mirant la pluja...
9: L'altre, per exemple. Això és de...
5: Saps que...
2: El va haver de buscar i dir-li...
9: Està al seu món. Està al seu món, per tant, respecte total per aquest home. Respecte absolut. Respecte al seu, a més, fa partits com l'altre dia.
5: Jo crec que l'únic entrenador que el podia enfilar
9: és Flick.
5: És Flick. O sigui, el mèrit de Deiemi és Flick, absolutament, perquè és ell qui l'ha volgut, és ell qui ha...
0: Tu creus que va per aquí la semblança amb Rijkaard?
5: No.
0: El Willy està aquí.
5: No, per què diu Rijkaard escoltant aquesta música, Helena?
0: Això
5: era
0: bo, jo no poso la música.
5: No, sabeu que el despatx de Rijkaard està ple de llaunes de Coca-Cola buides? Sí, era un bevedor compulsiu de... Sí, no sé per què, tampoc. Això del dolç, però aquesta música...
9: Amb el Rijkaard hi ha una de les meves vivències. Li vam fer a l'estatge de l'any 2007 a Sant Andrius. Li vam fer una entrevista al Roger Torelló i jo. Eren dos actors enviats del món esportiu i vam fer un campet d'entrenament que hi havia. O sigui, va ser impossible fer-hi l'entrevista. És que, sense motiu aparent, començava a riure
5: on
9: un...
5: On éreu?
9: A Sant Andrius, allà a Escòcia. Vale. Reia un, automàticament reia l'altre, i l'ordre... A vegades començava... Cada vegada començava un diferent a riure. Però nosaltres fèiem, a més, preguntes d'aquestes, de futbol, vull dir, no era cap entrevista complicada.
0: No
9: eren
0: test d'aquests divertits ara.
9: I, escolta, i què farà i com farà per fer encabir Ronaldinho i tot. Aleshores, ella es posava a riure, el Roger es posava a riure i jo m'agafava la carcajada. I era permanent.
5: Perquè no li interessava. Ara, la futbol no li interessava.
9: Possiblement.
5: Diu, què estic fent aquí, responent aquests dos tios?
9: Possiblement.
5: Se pregunta sobre futbol, sent entrenador del Barça. No tenia cap sentit per
9: ells. És possible.
0: Ivan, tu també et quedes amb l'inici de Deiemi?
5: No, diu que amb Rafinha. Sobretot perquè juga en una posició nova i jo era una mica escèptic perquè l'havia vist jugar de mitja punta. Jo crec que de mitja punta... li falten coses a Rafinha, però en canvi davanter centre m'ha sorprès molt i tot en positiu. No només pels gols, sinó que, clar, hem viscut, o sigui, Lewandowski, eh? O sigui, que, no, res a dir de Lewandowski, perquè per mi és el millor nou que he vist.
3: Gràcies.
5: Quasi.
3: Gràcies.
5: Últimament. N'hi ha molts. Però clar, o sigui, Rafinha t'aporta tantes coses, no només la pressió, són els gols, assistències, amb el braçalet de capità, jo crec que s'ha convertit pràcticament en un superheroi. Per mi Rafinha, o sigui, m'ha sorprès molt.
9: No, que no es trenqui amb Ancelotti, eh?
5: Sí, sí, exacte.
3: Bueno, bueno, voy a poner 345 minuts, sí. Va a jugar, todo lo que pueda.
0: Parlant de seleccionadors, són les 12:35, anem cap a les Roces, perquè ja està parlant el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
6: Y Roberto Fernández, el delantero del Español. Gracias.
22: Pues, Joan, bueno, creo que seguramente ya tengáis el informe del parte médico del Barça, está lesionado. Entonces hemos traído a Josep. Josep ya ha estado conmigo en la Sub-21, jugó el partido aquel, ya es internacional, jugó el partido aquel en Leganés. Es un portero, unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él. Está haciendo una grandísima temporada, es campeón de Liga y de Copa en Italia, de máxima garantía, y además, insisto, de un futbolista que también tiene el recorrido con nosotros importante. Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Está teniendo un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, lleva 6 goles, lo está, insisto, haciendo fantásticamente bien, y creemos que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos, y que tenemos diferentes perfiles, pero creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
6: Javi.
23: Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herraez, de la cadena SER. Le voy a cambiar un poquito el tercio. Le voy a preguntar por el Balón de Oro, no voy a ser muy original. Imagino que va a decirme que un jugador de la selección española que ha ganado el Mundial, como es lógico. Pero ¿a quién se lo daría usted? ¿A Rodri o a Lamine Yamal?
22: Pues es que, Javier, es que son españoles y se lo daría a un español. Así de claro. No tengo preferencias, simplemente... La única preferencia que tengo es que me parecen los jugadores españoles que han hecho méritos, suficientes, y tienen un talento y una categoría pues merecedora y para ganar ese reconocimiento, ese prestigioso premio.
3: Yo se lo daría a Carvajal.
24: Hola Luis, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Como el vídeo de la lista estaba grabado y con muchos recursos en Ceuta, y también he querido mandar ese recuerdo al pueblo de Ceutí, le pregunto, ¿qué opinión le merece lo de las camisetas? Lo que pasó con Abde, el jugador del Betis, y lo que pasó el otro día también en Elche con Vinicius, Mbappé y Konaté.
22: Mira, yo te puedo hablar, Miguel, de lo que yo opino. Lo que hacen los demás dentro del marco del respeto que tenemos que tenernos todos. No puedo decir, yo creo que si te digo es, al hilo de lo que he dicho anteriormente, perdón, es que hoy yo me siento más caballa y más ceutí que ayer.
0: España. Doncs les paraules de Luis de la Fuente. En uns minuts resumirem què és el que dona de si aquesta compareixença, on ha explicat els motius pels quals no convoca a Joan García. Nil, tens més informació al respecte d'aquesta decisió del seleccionador?
1: Sí, un Joan García que, evidentment, ell volia jugar amb el Barça per poder anar a Espanya. No hi ha una lesió, són molèsties, però ja sabem que Hansi Flick té aquest caràcter de que no vol arriscar ni el més mínim. Joan García és una peça vital pel Barça. El fet de que no estigui avui entrenant ja deixa molt clar que demà no jugarà, per tant, que no anirà amb la selecció espanyola. Però, clar, Joan García, estem parlant de que no és Rodri, és un futbolista que ha jugat només un partit, si no m'equivoco, amb Espanya, que a més no va fer el seu millor partit i que considera que era una oportunitat per ser el porter del futur d'Espanya. S'acaba quedant aquí, no jugarà amb el Barça i tampoc viatjarà per recuperar-se, però bueno, és important recordar això també, que Joan García volia anar-hi, però que s'ha pres aquesta precaució, decisió de precaució, per assegurar que estigui bé, sobretot pel futur del Barça.
0: Doncs bona notícia pel tècnic Hansi Flick, que el podrà tenir aquí fent recuperació. En uns minuts ja us hem anunciat que tindrem al Que t'hi jugues l'oportunitat de parlar amb un alt directiu de Goldman Sachs, el banc inversor que hi ha darrere de l'Espai Barça. Això serà en els propers minuts, però parlava de la Fuente, d'aquesta pilota d'or. Ara ja hem pogut escoltar l'entrevista íntegra de Kylian Mbappé amb els companys del diari AS. Abans ahir escoltàvem una prèvia d'aquesta entrevista vista amb les seves reflexions sobre el que havia passat amb la samarreta de Ceuta, però en aquesta entrevista amb José Félix Díaz, el director de l'AS, Mbappé dona les raons per les que ell creu que hauria de guanyar la pilota d'or.
25: Yo pienso que puede ser un buen año, pero después no depende de mí. Yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero, hacer mi máximo y convencer a la gente que vota, porque al final es gente como tú que votan, ¿no?
26: Sí. Así es.
25: Yo pienso que más que para mí, yo quiero que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid, a ser el mejor club del mundo, que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas.
0: José Félix Díaz és el periodista espanyol que vota en aquesta pilota d'or. Rieu, Ivan, Joan.
4: És un exercici de cinisme descomunal el que acabo de sentir, que no havia sentit. L'altre sí, l'altre postular-se ja ho havia sentit. Que el motiu d'ell és absolutament sense interès personal i és perquè torni al Bernabéu, és un cínic. És un cínic.
2: Porque lo dice.
4: A part de ser un estafador, és un cara dura. Sí, senyor, és un cara dura.
2: Porque
4: a part de postular-se per un trofeu, com es digui això, un premi que no li correspon, perquè en el reglament del premi ja t'està dient què s'ha de valorar. I ell no ho compleix. I ell ja no ho compleix d'entrada. És com si jo em presentés el premi a millor cirurgià de Barcelona. Bueno, em presento perquè he fet un bon any. No, vostè no és cirurgià. No, escolti, Mbappé, vostè no ha fet un bon any. Vostè no ha guanyat res, ha guanyat zero. Per tant, vostè no... I un dels punts de reglament del Balón d'Oro és els premis col·lectius. Per tant, ja és de cinisme. Però que digui que farà campanya perquè torni al Bernabéu... Vamos, jo fos del Madrid estaria com una moto emprenyat amb aquest pàjaro. És que és un cínic.
5: N'hi ha un altre d'arguments per ser pilotador, que és el fair play, portar-se bé i tal. I va ser ell el que a la final de la Supercopa, en comptes de deixar que els jugadors dels seus companys aplaudissin el Barça per haver-la guanyat, va dir no, marxem tots d'aquí. Fora d'aquí.
2: Estáis jugando el tonto, estamos jugando el tonto aquí. Estamos jugando el tonto porque yo creo que es nosotros, gracias por la música. Yo creo que eso es parte de fútbol, parte de proceso. Entonces tenemos que jugar todo como un equipo, pero si el mejor del mundo soy yo, pues tengo que ser Balón de Oro también.
4: Si no que no soy ningún, pero será Messi. Fins al dia que retiri Messi...
2: Com va ser un abuelo?
4: És Messi.
2: Com va ser un abuelo?
5: Ara t'escolto, perquè...
4: Que he dit alguna vegada alguna cosa diferent. Que he dit alguna cosa diferent. Sempre he dit el mateix. Sempre he dit el mateix.
5: Sempre he dit el mateix.
4: Sempre he dit que és el mateix. Sempre he dit que és el mateix. Sí, però no modifiquis coses que he dit. No manipulis.
5: T'estic felicitant.
4: No manipulis. No manipulis, senyor Sant Antonio.
5: Boluda manipula.
4: Perquè jo sempre he dit que Messi és el millor del món i de la història. Per tant, si els premis pel millor jugador del món, per Messi, fins que digui adiós, me voy.
5: Fantàstic. Molt bé, Poqui.
0: Doncs, precisament, José Félix Díaz, el director de l'ESC, va parlar amb Mbappé, que és qui vota a la pilota d'or, representant a la premsa espanyola. Es va explicar al Larguero que encara no té decidit el seu vot.
7: He hecho alguna lista que otra de posibles candidatos, ¿no? Y entonces ves pros y contras de uno y otro. Me han puesto un examen difícil de momento, un bendito examen, por cierto, sí, bendito examen difícil. Y entonces hay situaciones, porque el primero de los condicionantes es lo individual, luego la influencia en el equipo, luego los títulos que se logran en equipo y selección, y luego el fair play. Bueno, cada uno puede coger puedes agarrarte a cualquier argumento con los 10, 12 jugadores que yo creo que todos diríamos, más o menos. No lo tengo decidido. No me he plantado delante del ordenador, no he abierto la plataforma. A lo mejor ya luego me sale solo, ¿no? A lo mejor mi subconsciente dice uno.
0: Iván, al poquí diu que ell votaria Messi, tu a qui li donaries aquesta pilota d'or?
5: Jo, Messi.
4: No, jo he dit que si fos pel millor del món...
5: Estava manipulat perquè he dit que...
4: Jo, si fos pel millor del món, és per Messi, perquè és el millor del món. Però no és el cas. El premi té una sèrie de variables.
5: Sí que, jo sí que li donaria
4: Messi. Jo li donaria a Cubarsí.
5: Gràcies.
4: Jo li donaria a Pau Cubarsí.
8: Ostres,
4: res, Pau.
8: Quina il·lusió.
4: Pauet.
8: Votes?
4: No voto. Vota el que haguem de sentir ara. Vam fer la votació del Félix Díaz, la vam fer ahir amb el Mbappé. Vinga, vamos a hacer. Aquí en ponemos. Vam fer tot allà.
0: Pau, un Mbappé que també va tenir paraules cap a Florentino Pérez.
10: Gran importancia porque es el que me ha traído aquí, es el que con quien yo tenía siempre el contacto durante 10 años antes que yo llego aquí en el Real Madrid, siempre ha tenido cariño por mí, siempre ha entendido el contexto de cada decisión que yo he tomado, positivo para el Madrid o negativo para el Madrid. Siempre me ha dicho que un día voy a jugar en el Real Madrid y hoy estoy aquí, estoy muy feliz y por eso yo tengo que agradecerle por todo lo que ha hecho para mí y que siga siendo, porque es para mí el mejor presidente del mundo.
0: El millor president del món i Mourinho, un dels entrenadors més intel·ligents.
10: Con el míster, con el Mau, es algo diferente. Como yo lo he dicho, es alguien, una de las personas más inteligentes que yo vi en mi vida. Él sabe cómo manejar, sabe cómo... Es un líder. Yo pienso que... Yo lo sabía antes que llegue, que él estaba especial,
25: pero cuando tú lo ves todos los días, tú ves que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda que ha marcado su tiempo y que va a seguir marcando su tiempo con nosotros, es seguro.
0: Él estaba especial, digo,
2: es especial,
0: a Mbappé.
2: Es especial, es de los buenos, es un entrenador increíble.
5: Y no, a mí si me gusta mucho. Alguna cosa. Sí, un tio que ha tingut a Luis Enrique, que li ha posat els punts sobre les is, que li ha dit exactament que... O sigui, Mourinho se li ha passat l'arròs des de fa molts anys. O sigui, si és que no parla ni de futbol, l'arròs de premsa. O sigui, és que no es creu res del que diu Mbappé en aquesta entrevista. És simplement postular-se per la pilota d'or i ja està.
0: Vosaltres aquesta entrevista la veieu... estratègicament dirigida ja a la pilota d'or, eh?
4: Li dona.
5: Però aquí li dona.
4: Aquí li dona. El tio que vota.
5: El tio que vota.
4: I el que vota fa la comèdia i diu, bueno, ara tengo que decidir aquí. És que és brutal.
5: És tremendo.
4: Tu
5: t'imagines que qui votés fos Joan Bails,
4: per exemple,
5: el director del diari Esport.
4: Clar, i li donés.
5: I ens donés una entrevista a la Vinya Mal, en exclusiva, per al diari Esport. A qui votaria?
4: Clar.
5: Amb tota la lògica, eh? Vull dir que no ho estic criticant, és
4: clar,
5: que és normal.
4: És així. Uh-huh. És que l'entrevista, la de Mbappé i el comentari de Félix Díaz que hem sentit, és un episodi de Monty Python. Monty Python és la vida de Brian, estan discutint allà, és el Frente de Liberació de Palestina o el Frente de Liberació de Judea. És exactament allò, és una pantomima.
5: És absurd.
4: I de l'Mbappé sí que em crida l'atenció que quan parla de Florentino Pérez, és contundent, diu, és el millor president del món. Punt. És una frase,
5: sí, claro.
4: Subjecte, predicat i atribut. L'altre no. Per definir Mourinho, dona unes voltes.
2: Muy inteligente.
4: Dona unes voltes,
2: és
4: que
2: especial.
4: Si intel·ligent, que si especial, que si sap portar... Que és... Marrameu. Quan per definir una cosa, que és... L'exemple el tens abans. Mejor presidente del mundo. Punto. Ja està. Doncs a l'altre
5: no,
4: vinga volta...
5: No pot dir que és el millor entrenador del món.
4: Clar.
5: Tan fàcil com això.
4: Perquè no ho pensa. Ah. I es diu, què puc dir aquí, que no digui una mentida i
0: doncs intel·ligent. L'altre jugador que s'està postulant aquests dies de cara a aquesta pilota d'or, Nil, és Lamine Yamal. Ja has pogut veure sencer aquest Universo Valdano.
1: Sí, de fet ara, només arribar ell protagonista aquesta entrevista amb Jorge Valdano, Universo Valdano. Un reportatge, un documental molt recomanable, per cert, en el qual la Lamine Yamal s'obre, parla absolutament de tot, i un dels temes que sempre està al voltant de la Lamine Yamal és sobre si quan guanya un Mundial, una Champions o una pilota d'or, deixarà de tenir ambició i de voler guanyar-ho tot. Més contundent impossible.
8: Yo creo que la gente duda más de mí y de la segunda. Piensan que porque haya ganado el Mundial, la Eurocopa y la Liga, no quiero ganar 3 Mundiales y 5 Champions. Y ya puedo asegurar que la ambición es lo que más tengo. O sea, si vengo de ganar el Mundial, el día que gane el Mundial quería ganar otro más. Y después de ganar 2 ligas, bueno, llevo 3, pues quiero ganar 6. Entonces yo creo que el amor al fútbol es lo que te da. Al final yo vivo por y para el fútbol. Sin el fútbol no estaría aquí y no tendría lo que tengo. Entonces, como me han educado a mí, es de ser agradecido y de agradecer al fútbol. Y la única forma de agradecer es querer jugar siempre y querer ganar siempre.
1: Doncs ja ho escolteu, a Lamine Yamal, que diu que, tot i que hi hagi gent que es pensa que la que guanyi la Champions i la pilota d'or, ja perdrà aquesta motivació.
11: Grande, hijo. El mejor. Es el mejor, hombre. Y si tiene hambre, yo le traigo nuggets.
1: Amb nuggets segur que guanyarà molts i molts a mundials. Per cert, aquest us agradarà. De la pilota d'or, diu que s'estan utilitzant criteris ara mateix que no són els que donen o haurien de donar el premi al millor jugador del món.
8: Yo creo que el problema ahora es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro. Por ejemplo, como cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo. Y ese es el premio que tiene el Paris Saint-Germain. Otra conversación diferente es que en el Paris Saint-Germain está el mejor jugador del mundo. Entonces yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al Pichichi de la temporada. Entonces son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo. Entonces, el mejor jugador del mundo es el que tú como comentarista estás viendo el partido y estás disfrutando de él. Lo ves, es un jugador muy diferente a todos. Entonces, yo creo que cuando se vuelva a centrar bien eso y en que el mejor jugador del mundo es el mejor y no es el que más goles mete ni el que más títulos ha ganado, es el mejor, ahí el premio volverá a tener el valor que tiene.
5: ¿Cómo veus, Iván?
2: Entonces, lo gano yo.
5: Es un pal Mbappé total. Sí, li està negant el dret a guanyar la pilota d'or només perquè fa gols, perquè és veritat.
1: Home, ell té raó, el premi el jugador és el Pichichi.
5: No guanya res. Llavors dius, és que un jugador que no guanya res no pot guanyar una pilota d'or. Però és que és així de normal.
1: I si marca gols, que li doni la bota d'or.
5: I també el que fa per això és postular-se ahir una altra vegada. Ja. De forma indirecta, dient, és aquell que et fa disfrutar, tal. O sigui, esclar,
2: perquè una cosa...
5: No, no hi ha cap jugador ara mateix que et faci disfrutar més que la Min.
2: Una pregunta, Ivan, o Joan.
4: Adeyemi.
2: És que, mira, mira, precisament, no us feia, o sigui, no us feia més por, no us feia més por, entre cometes, abans Mbappé, quan jugava d'extrema esquerra al PSG, sí, que s'anava de tot Déu, o fins i tot quan començava el Mònaco, que el Mònaco va arribar llunyíssim perquè era un monstre.
4: Absolutament.
2: Ara com a nou, sí, marca molts gols.
4: Però això és però... un problema que té el Madrid. Ja el tenia l'any passat, no l'han resolt, segueix... El Madrid té els mateixos problemes de futbol. Un crec que és aquest, un altre és que no hi ha construcció de joc a la sala de màquines.
5: Però
4: bueno, escolta, però
5: a mi em fa por igual, eh?
2: O sigui, ara... Home, sí, no dic que faci por,
4: però fa menys, però fa menys
5: per por. Per mi no, per mi no, per mi no, jo... perquè al final Mbappé sempre ha jugat per ell.
4: Sí, però per l'esquerra, amb espais, amb moviments, sí, sí, sense un altre que l'estorbi, era molt més demolidor.
5: Sí, però el problema del Madrid no és Mbappé.
4: O sigui, és un dels...
5: Per mi no.
4: Bueno, és Vinícius.
5: Per mi un tio que et fot 50 gols

0: tot com una cosa personal.
1: Estem dient que, per les, que quan jugava per l'esquerra feia més por que quan juga de nou i també fa gols de nou.
0: Jo no estic d'acord, què passa?
1: Ja està, ja està.
0: A veure si ara heu de
2: venir aquí un dia i està d'acord amb alguna cosa.
3: De fet, en aquesta entrevista Lamine diu que ell i Pedri parlen de que si tinguessin l'acceleració que tenen Rafinha i Mbappé serien molt superiors a la resta de futbolistes, i parla també de la pressió, que és una cosa que se li ha posat a sobre des que té 17 anys. Diu que aquesta pressió és una adrenalina sense la qual la pot viure.
4: No sé, yo lo siento como una adrenalina que solo me da esa presión. O sea, no podría ir a jugar un partido sin pensar que alguien espera algo de mí o yo mismo espero algo de mí. O sea, no puedo ir a jugar un partido diciendo, bueno, no soy el centro de atención, entonces puedo jugar normal y... O sea, no lo siento así. Siento como que siempre tengo que hacer algo para ponerme la presión sobre mi cuerpo y tener que demostrarme a mí que puedo con más y más y más y más. Entonces, es algo que solo me da el fútbol y me encanta.
3: Per tant, aquesta adrenalina que li dona la pressió a Lamine Yamal, li sempre ha dit que per l'alegria que hi té en el seu joc li ha agradat molt a Neymar, però està meravellat, com tot el món, amb el Mundial que va fer Leo Messi.
4: Todo el mundo sepa que es el mejor de la historia. Nadie se esperaba un Mundial tan,
5: eso es,
4: tan legendario como el que ha hecho en todos los partidos, llevando a la selección hasta una final, porque para mí Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en momento importante siempre estaba. La verdad que sí, para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que es y por lo que generó. O sea, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel.
6: El mejor jugador del Mundial.
3: Sí, sí, sí, per això, sí, sí, sí, sí.
6: Li va donar a Rodri,
3: Sí, sí, diu el millor jugador del Mundial, sí, sí. Per això dic que un dels abstractes...
6: Seria maco que li donessin la pilota d'or a Messi.
2: Per tancar, no?
3: Una cada any. Una cada any fins que ens morim.
6: El 18 seria la número 9. Seria maquíssim.
7: Pau Cobercí.
3: Pau Cobercí,
7: el que se lo mereix més.
6: Gràcies, gràcies, Joan. Només una cosa molt curta, perquè el que més m'ha agradat de l'entrevista és... veure-li el coquet aquest que té per guanyar. Perquè, perquè al final, i té raó, és la por que tenim tots, que un dia es deixi anar. I només els futbolistes legendaris tenen tots en comú una cosa, que és que per ells guanyar és una droga. O sigui, és addictiu.
3: Ho ve a dir, adrenalina.
6: I sense guanyar no poden viure. Li passa a Messi, li passa segurament a Mbappé, li passa a moltíssims jugadors. Cristiano, i esperem que aquest coquet també el tingui dins.
2: Bastant directe a la roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente, que s'ha referit a l'homenatge que no es va poder fer finalment al Camp Nou als campions del món.
8: A mi me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Ahora,
7: pasado
8: no
7: dos.
8: Te preocupes, que lo estarán celebrando mucho, porque allá donde van se lo reconocen. En Elche, en Valencia, en todos los sitios donde van, pues bueno, yo lo celebro que sea así. Pero obviamente a todos les gusta que se les reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio, ¿no?
2: Paraules del seleccionador, digues, Ivan.
6: No, per posar dos noms, Olmo i Cobercí, van dir que ho entenien perfectament.
2: Li han preguntat al seleccionador també per la no presència de Xavi Espart en aquesta llista. Ens deia el Nil, que està a la sub-21, respon de la Fuente.
8: La posició de lateral derecho, obviamente, la tenemos también muy bien cubierta. Es verdad que los laterales derechos son Pedro Porro y Eri García, que ahora le planteamos, también está jugando en su club de esa manera, pero si no hubiera... Pues aquí está David, que también tiene una lista fantástica de la sub-21 y luego lo contará, pero está Iván Fresneda, Xavi Espart.
2: Nil, no sé si s'esperava Xavi Espart poder haver entrat en aquesta llista, però és cert que estava molt complicat colar-se a l'absoluta.
3: Estava complicat, jo crec que era un moviment bastant de calaix, que el rendiment que està donant Eric García de lateral dret faria que anés a la selecció espanyola en aquesta posició amb la retirada de Marcos Llorente. Per cert, una dada que trobo ara per aquí que publica Jaume Marcet, convocatòria de la selecció espanyola. Jugadors formats a la Masia, 9. Josep Martínez, Eric García, Cobercí, Cucurella, Grimaldo, Fermín, Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, i posa perquè va jugar al Barça. Jugadors han passat al Barça bé, Roberto Fernández. Jugadors formats a la fàbrica, i posa Víctor Muñoz, que també va passar pel Madrid. També és una dada.
7: 9-1.
9: I no hi volgut comptar a Joan García, que és de la Masia.
7: 9-1.
3: Déu-n'hi-do, 9-1.
7: 9-1, per cert, que és el resultat del primer Barça femení, Madrid femení. Perquè, sí, curiosament, que és una casualitat de la vida. Perquè ells fingeixen que no era ell, que no era el Madrid, però sí ho era. Perquè era el tacón Real Madrid, que la samarreta...

0: tant. Anem amb l'escut del Madrid al dorsal, per tant, 9-1, un altre 9-1. Toma! Toma!
1: Va, encara ens queda molta teca en aquest Que t'hi jugues, perquè hem d'escoltar l'entrevista a l'alt directiu de Goldman Sachs. Això serà a partir de la 1. També hem d'escoltar a Hansi Flick en aquesta prèvia del Sevilla-Barça. Tot això, com us dic, després de la pausa i del butlletí informatiu. I Bermo, no sé on ens portes, o Leo, perdona, no sé on ens portes per celebrar tots aquests elogis que t'han plogut avui al programa.
2: Por las palabras que me cayeron, yo la verdad que creo que mérito no tengo yo. Mérito lo que tiene La Cabrera, el mejor restaurante argentino de toda Barcelona. La verdad que el mejor asador que viene de Buenos Aires se llama La Cabrera, que está en carrera de Diputación 239. Esto lo puedo decir hasta catalán yo. Diputació 239. Està acá al lado.
3: Escolta, podria fer un pensament.
0: El meu col·le era el 277 i era entre Pau Claris i Pérez de Gràcia.
2: 239. Podés reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230.
3: Si n'hi ha de partida,
2: lo que vos preferís.
3: Caurà alguna cosa?
2: Igual una xocotorta, jo què sé. Què és això?
1: Ens queden 20 segons, però m'estàs dient que t'has criat al centre de Barcelona?
0: Quedava al col·legi els Escolapis, la Diputació.
1: Després de tot el que rajes aquí.
0: Bueno, clar, perquè la degradació, el que era una ciutat meravellosa, modernista, magnífica,
1: no sé
0: còmoda,
1: pregunto,
0: agradable,
1: Joan.
0: Sensacional,
1: no sé
0: fenomenal, bonica, se l'han carregat, putrefacció.
1: Fem una pausa i seguim endavant el Que t'hi jugues. No marxeu.
4: Que t'hi jugues? Ràdio SER, Principat d'Andorra.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
7: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions. I totes les opinions. Posa't al dia de l'actualitat esportiva andorrana amb Ricard Rovirosa. Aquí, esports. Cada migdia a partir de la 1:40 a Ràdio 100 Principat d'Andorra.

0: És la una.
1: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
2: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. El pressupost del 2027 preveu un dèficit de 43 milions d'euros, però manté la inversió a l'alça. El ministre de Finances, Ramon Lladós, presentava els comptes de l'últim any de legislatura i els que es trobarà el pròxim govern que arribi, i avança que l'objectiu és que estiguin en vigor l'1 de desembre. Parteixen d'un increment de l'11%, tant dels ingressos com de les despeses, però els primers es queden en 790 milions i les segones pugen fins als 835 milions. D'aquí la diferència en negatiu. Lladós destacava el pes que té la recaptació a partir dels impostos directes, que sumen 300 milions, mentre que els indirectes són 387. Xifres que demostren, explica el ministre, la diversificació de l'economia, perquè cada vegada es depèn menys de productes i pesen més els serveis.
1: La reflexió que volia fer és la següent. És veritat, ens han anat l'economia creixent. Des d'aquest punt de vista de diversificació de fonts d'ingressos, en el millor moment que hem estat mai. Mirem l'estructura d'ingressos fa 5, 10, 15 anys. Depeníem de dos o tres productes i no gran cosa més. Ara, a darrere, hi ha molta activitat diferent, moltes persones, moltes empreses. Doncs això, això és una bona notícia, que de diversificació, que cada vegada depenguem més.
0: Quan a les despeses, la partida d'inversió real puja un 9% fins als 89 milions d'euros i destaca la partida d'habitatges, que es manté amb 25 milions, als quals cal sumar-hi 35 més per la compra de nous edificis del parc públic. Per contra, cau lleugerament la d'infraestructures, perquè ja estan a punt de finalitzar els desviaments de la Massana, la Trava i també de Sant Julià de Lòria. Els ministeris més ben dotats són el de Salut, el d'Educació i el de Territori i Urbanisme. Altres partides significatives són les d'inici d'obres de reforma de l'Hotel Pol amb 1,5 milions d'euros o l'increment de la partida per finançar les línies aèries a l'aeroport d'Andorra-La Seu en previsió de la nova ruta que hi haurà cap a París. A Innovació es destinen 8 milions d'euros i Andorra Turisme rebrà 23 milions d'euros. El govern, mentrestant, preveu tancar l'any amb un superàvit de 10 milions. Lladós començava la seva exposició a partir dels indicadors actuals, els quals de moment mostren un creixement de l'economia del 3,3%, que supera de llarg la de qualsevol altre país de la Unió Europea. L'únic element distorsionador és la inflació, que es manté elevada i preveu que continuï així fins a final d'any. Qüestionat el ministre pel motiu pel qual fan previsions sistemàticament amb dèficit, en el cas del pressupost, i no els equilibren, el ministre remet al criteri de prudència i recorda que tenir importants taxes de creixement no és sinònim, diu, de tancar l'any amb xifres positives, i en aquest cas posa l'exemple espanyol.
1: La reflexió que volia fer és la següent. És veritat, l'economia ha crescut molt aquests anys. Espanya també ha crescut, Nosaltres hem crescut una miqueta més, però Espanya també ha crescut. Però això de fer superàvits no ho fa tothom, Espanya ha crescut, però segueixen fent dèficits, Vull dir que d'altres països que també creixen es tiren una mica més al braç que en Amània. Ja només et dic els països que no creixen, que aquests sí que ho tenen més fotut. És a dir, torno a insistir, coses que donem per normals aquí a Andorra no ho són tant,
0: Lladós comentava que l'any 2026 es podria tancar amb un PIB nominal de 4,2 milions d'euros i una previsió per al 2027 que seria superior i arribaria als 4,6 milions. I encara un apunt més, perquè ha estat Andorra Telecom qui ha ampliat el pressupost fins als 89 milions d'euros. La para pública presenta les xifres de l'any vinent amb uns ingressos que superen el 3,3% i vindria impulsat per l'evolució del negoci domèstic i dels indicadors financers. En el primer cas, s'ha reduït de manera significativa la dependència del roaming i si el 2015 representava la meitat de la xifra de negoci, avui en dia només és del 18%, i també destaca en positiu l'augment sostingut de la demanda de serveis digitals a partir de l'increment de la població. El pressupost preveu un resultat net de 27 milions d'euros i 9,6 milions que es destinaran a inversió amb un pla global de 38 milions fins l'any 2030. Canviem de qüestió, perquè el govern estudia ampliar a altres sectors econòmics la quota específica per a projectes. La ministra d'Interior, Esther Mulner, reconeixia que han valorat positivament la proposta que van rebre per part de l'Associació de Constructors per autoritzar nous permisos de treball fora de les quotes generals o de temporades vinculats ells, això sí, diu, a una obra concreta. La mesura l'explicava en seu parlamentària i diu que valoren la possibilitat d'oferir-la a altres sectors davant dels retrets de l'oposició, que considera que només servirà per augmentar la població i, per tant, per tensionar encara més els serveis. La ministra intentava salvar la situació tot referint-se al fet que es tracta d'un mecanisme que flexibilitzarà la contractació de personal en moments concrets i vetllarà estrictament el govern perquè no es cometi ni cap abús.
2: De ben segur que establirem mesures protectores per no precaritzar els treballs. Però una cosa és no precaritzar, que no tenim la voluntat de fer-ho en absolut, i una altra és que no tinguem una eina flexible per donar resposta a situacions que són purament conjunturals. Llavors trobar una figura que no impacti de manera permanent sobre la nostra demografia i que doni certa flexibilitat.
0: Qüestionada per la incongruència que representa el fet d'autoritzar la construcció d'una gran superfície comercial sense tenir en compte la mà d'obra que necessitarà, Molné reconeixia que es planteja en fer una reforma de la segona llei òmnibus per introduir un nou criteri que permeti denegar l'autorització per a aquest tipus de comerç si es genera un fort impacte demogràfic. I la Guàrdia Civil ha comissat a la duana de la Farga de Moles 1.500 puros de contraband. Va ser durant el marc d'un control fiscal que van fer els passatgers d'un autobús a línia regular quan els agents del cos van obrir un dels equipatges situats a la bodega del vehicle i van descobrir 1.494 cigars de diferents marques, als quals un dels usuaris pretenia introduir a Espanya sense declarar. Aquesta mercaderia té un cost aproximat de 25.000 euros. Una vegada feta la verificació del material comissat a les dependències de l'agència tributària, es van instruir les diligències pertinents per un delicte de contraband. Els cigars van ser entregats al resguard fiscal per posar-los a disposició de l'autoritat judicial. I en clau parroquial, Ordino treballa ja amb el govern per impulsar un nou centre sociosanitari a la parròquia. El projecte es faria en un terreny de titularitat de l'executiu. L'objectiu és oferir places d'atenció sociosanitària i facilitar que les persones grans de la parròquia d'Ordino puguin ser ateses a prop de casa. La cònsul major, Maria del Mar, com avançava que la voluntat és treure el projecte el concurs vaja abans que acabi l'any. El terreny, com dèiem, és de titularitat pública i la cònsula assegura que té els serveis bon a prop i, a més, bona connexió amb transport públic.
3: Finalment s'ha optat per al terreny de la Cortinada, que em sembla una bona situació, vist que últimament doncs, bueno, a l'L6 arriba la Cortinada cada vegada tenim, hi ha quasi més, puc dir que hi ha quasi més restaurants a la Cortinada que aquí a Ordino.
0: El futur equipament podria combinar places sociosanitàries amb pisos amb atenció per donar més autonomia als residents, però, això sí, mantenint tota l'atenció i els suports que siguin necessaris.

0: Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Ja tenim preparat el Jordi Carbó. Què tal, Jordi? Bona tarda.
1: Com estem? Bona tarda.
0: Jordi, quin dia, quins temps ens espera aquest cap de setmana? M'interessa bastant que faci bo i una temperatura no gaire elevada.
1: Val. T'interessa més dissabte que diumenge?
0: Sí.
1: Vale. No, perquè dissabte encara quedarà molt continguda la calor, diumenge ja no tant. De fet, aquesta és la idea. Ens encaminem, doncs, a un retorn a aquest etern estiu, que no ens vol abandonar, però avui, per exemple, bastant ideal tot, no? Una mínima en Torre la Vella que s'ha situat al voltant dels 10 graus. És alta, per ser ja la segona quinzena del mes de setembre, però venint d'on venim, doncs no ho sembla tant. I la màxima també serà alta, perquè avui ja ens situarem al voltant dels 25 graus. I és que en general farà sol, amb estones de núvols, però durant la tarda més sol que núvols, i una mica de vent del nord, vaja, poc significatiu, acumulant alguns núvols a les baixes encarades cap al nord, i aquesta serà la història del dia d'avui. És a dir, poca cosa a destacar.
0: Doncs vinga, anem avançant el cap de setmana, que és la part més interessant.
1: Per demà t'interessa algun horari en concret o...?
0: No, tot el dia.
1: Val, doncs, de fet, farem el pack a cap de setmana. Molt. Tant dissabte com diumenge, molt de sol. A les nits pujarà una mica la mínima, però encara arribarà a fer una mica de fred, amb mínimes properes als 10 graus. A les tardes, demà ja podrem superar lleugerament els 25 i diumenge el superarem amb facilitat. De manera que, bé, sí que farà calor el cap de setmana, una calor moderada, podríem dir, durant poca estona, perquè això sí que ja és imparable. Les nits es van allargant i per molt que pugi la temperatura durant les tardes, a les nits l'ambient es notarà fresc o fins i tot una miqueta fred.
0: I tant. I escolta, tenint en compte que dilluns comença la tardor, ja diem adéu a l'estiu definitivament.
1: Començarà, no. Que va,
0: molt bé,
1: la setmana vinent, temperatures altes, ens aproparem als 30, també pujaran les mínimes, moltes hores de sol, no es veu pluja molts i molts dies.
0: Vaja. Doncs, Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. No m'has portat les millors notícies que volia, però bueno, sempre és un plaer.
1: No, però per demà bé, no?
0: Sí, per demà no està mal. Per demà no està mal.
1: Sí. Tu m'has demanat per demà, jo t'he arreglat el dia de demà. La resta, haver-ho demanat
0: avui. Exacte, haver estat més concret. Ho seré la setmana vinent. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Que passis molt bon cap de setmana. Abans, per això, també t'escoltaré aquesta tarda, eh? No t'escaquegis.
1: No, intentaré no oblidar-me. Vinga.
2: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure-hi bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
3: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà l'Elisabet Carín i també l'Iker Mons. Ella és l'autora de les vinyetes que s'exposaran en l'exposició, valgui la redundància, que s'inaugura tot just avui al Museu del Còmic de la Massana. L'exposició es titula Menjant amb por, les vinyetes per combatre els trastorns de conductes alimentàries, i l'Iker Mons n'és el comissari. Per tant, doncs, amb ells coneixerem com ha nascut, com s'ha gestat tota aquesta iniciativa, que estarà en el Museu del Còmic de la Massana, insisteixo una vegada més, fins al 14 de novembre. Més tard, avui divendres, avui tenim secció d'oci i ens acompanyarà la Montse Delgado, que ens proposarà una manera de viatjar que molts tenim atribuïts amb una edat concreta, però ella defensa que és per qualsevol. És l'Interrail. Nosaltres arrenquem!
4: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Montse Delgado, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I molt ben tornada a la secció dels divendres, a la secció de l'oci. Montse, ja saps que parlar amb tu és com tornar a estar de vacances o com a mínim tornar-les a sentir a prop. No sé tu si et queden gaire lluny.
1: No, que va, si fa quatre dies que hem tornat.
0: Vaja, o sigui
1: que,
0: quatre dies i puc dir una intimitat?
1: Digues.
0: Són quatre dies literals, eh?
1: Sí, literal, exactament.
0: Quan tots aquí ja hem arrencat i ja portem ben bé dues setmanes, tres setmanes, sí. Fins i tot, molt bé.
1: Doncs quatre dies.
0: Bueno, el tema és que, clar, tu llavors vol dir que vas marxar més tard. Bueno,
1: exactament. Bueno, hem anat tornant i l'últim, doncs mira, hem tornat fa quatre dies.
0: Montse, aquesta temporada hem inaugurat una nova secció que es diu Andorrans pel món. De fet, podries incloure-t'hi perfectament, però en aquest cas és una secció en la qual coneixem, tenim sis persones amb les quals hem contactat i que d'alguna manera ens explicaran el país, la realitat, la zona, les costums, la gent d'allà on viuen. I la primera secció la vam fer tot just ahir i vam conèixer la Patrícia Bragança, que està a Harvard, està a Boston. No sé si hi has estat, tu.
1: No, a Boston no hi he estat. Però
0: no hi has estat?
1: No hi he estat. Conec bé les universitats que hi ha allà, però no hi he estat.
0: Doncs mira, quins oients que tenim, que tenen la gran sort de conèixer Boston ahir en veu de la Patrícia Bragança i tots els viatges que ens has proposat tu durant tant de temps a la secció de l'oci. Escolta, Montse, avui on ens envies?
1: Doncs més aviat que... En lloc d'enviar-vos a algun país en concret, parlarem més aviat d'una manera de viatjar.
0: A veure.
1: És a dir, de viatjar amb tren i més concretament amb l'Interrail.
0: Ah, mira, molt bé, mira. Sí. Però, Montse, això no és de joves?
1: És això, us ho volia comentar. Doncs, clar, tothom ha pensat en l'Interrail i dient, bueno, doncs això és plan motxilero, de joves...
0: Exacte.
1: Quan acabes
0: és que jo ja tinc una edat.
1: Entre mitges. I no, és per a totes les edats. Totes les edats. Pots anar fins a 60 anys i tot amb l'Interrail. El que varia és el preu. Fins a una edat, em sembla que, si no recordo malament, 27-30 anys té un preu i després puja una miqueta més, però quan et jubiles torna a baixar el preu. O sigui que pots anar a l'edat que vulguis o que vagis.
0: Saps què passa? Que estic a l'edat cara. Em queda lluny la barata i em queda també relativament lluny la més barata. Llavors, vull dir, en fi. A veure, Montse, explica'm això del viatge a Interrail. Quan l'has fet o si l'has fet?
1: Bueno, mira, en aquest cas ho han fet les meves filles, vale?
0: Però, molt bé.
1: Com vam estar preparant així juntetes i es van explicar l'experiència i això, trobava que era una bona cosa per poder explicar als oients.
0: Oh, i tant! Entenc que ell és barat, van pagar?
1: Sí, ell és barat.
0: Encara no, perquè estiguin jubilades, precisament.
1: Exactament.
0: Molt bé.
1: Llavors, doncs, hi ha l'Interrail. L'Interrail, bueno, inclou 33 països d'Europa. Mm. Vale, i és el que t'he dit abans, que tothom pensava que era per joves, però sí, no, es pot anar a totes les edats. Vale, és molt pràctic, perquè està tot digitalitzat, amb apps i tot això. O sigui, és una opció molt, molt interessant.
0: Mm.
1: Llavors,
0: i tant.
1: Tu tries primer els dies que vols viatjar. Mm. Vale? Llavors, pues, hi ha de tot tipus, no? De 4 dies, 7 dies, 10 dies, fins i tot un mes sencer si vols viatjar.
0: Vale.
1: Vale? Llavors, hi ha dues opcions que són les més utilitzades, que és el Global Pass. Aquest Global Pass és per viatjar per tota Europa, vale? I permet fer pues, això, la ruta de tants dies que tu has triat per tots els trens d'Europa. I després hi ha el One Country Pass, que aquest és només per recórrer un país. Llavors, dins d'aquestes opcions ja tens dos passos, no? Digues, el pas flexible, que tu tries això, el número de dies que vols viatjar, per exemple, dins un mes. I després hi ha el pas continu, que aquest ja surt més car, però que és interessant si has d'agafar el tren quasi bé cada dia. Vale? Llavors, això normalment no s'utilitza gaire sovint, perquè la gràcia de l'Interrail és viatjar un dia, estar un dia visitant una ciutat o dos dies, l'endemà, al cap de dos dies, viatjar cap a una altra capital, i anar fent així. Vale? Llavors, el més utilitzat és el pas flexible.
0: Mm. I tant. Quin és el que van utilitzar les teves filles? Per
1: el flexible, sí.
0: O sigui, van visitar molts llocs? Digue'ns així, què van fer?
1: Van fer 5 dies de passe, que van fer, bueno, la meitat... Bueno, ja ho coneixien tot, però bueno, era la gràcia.
0: Home, sí, Montse. Una altra cosa no, però portar-les de... O sigui, viatjar aquestes nenes, o les teves filles, més ben dit, perdona, sí. Segur que coneixen bona part del món amb tu.
1: Sí, exacte, però bueno, és la gràcia del viatge en si, no? Perquè fer-ho amb tren i això, pues, és molt diferent, no? A més, van anar elles totes soles. Ells van marxar des de París, van fer París, Amsterdam, Berlín, Praga, Múnich, i després van tornar a París.
0: Mm.
1: Vale, i això em sembla que els va sortir a uns 200 i pico euros.
0: Bueno.
1: Vale? I llavors, aquesta és la ruta que va fer. Vam fer 5 dies, però ja et dic, podem ser molts més dies. Si tu tens un mes de vacances, doncs et pots agafar 10 passes, diguéssim, o 15.
0: I una altra cosa, Montse, que una altra cosa també associo molt a l'Interrail, no sé si les teves filles també ho van fer, però associo jo a dormir.
1: Sí, exacte.
0: Oi?
1: Llavors, sí, això és el que t'anava a comentar.
0: Vinga.
1: Llavors, mira, primer parla, si acas, del preu, vale, el que inclou a dins aquests viatges, vale? Llavors, en aquests viatges inclou tots els preus dels trens. Normalment són només trens regionals.
0: Vale.
1: A partir del moment que has d'agafar un tren d'alta velocitat, sí, o els nocturns, aquests que em comentes tu, vale, aquí, clar, això requereix la reserva d'un seient.
0: Val.
1: Llavors, en aquest cas, sempre són de pagament. Vale? Llavors, et fan pagar, o sigui, el bitllet no et fan pagar el bitllet, et fan pagar el que és la reserva de plaça.
0: Sí.
1: Vale? Per exemple, amb un TGV de França, igual et pot costar, pues, 7-10 euros, vale? Però hi ha d'altres països que igual pot costar fins a 30 euros.
0: Clar.
1: Això sí que ho has de tenir en compte. Per exemple, si és un tren d'alta velocitat internacional, si vas, per exemple, de Barcelona a París, vale? Aquí la reserva costarà 35 euros de més.
0: Clar.
1: Vale? Perquè és un tren, sí, sí, internacional. Vale? Però si fas, per exemple, dins de França, doncs costa, ja et dic, 6-10 euros, una coseta així.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Llavors, els de nocturns, ells no van anar als nocturns, però també, com has de reservar cabina i tot, has de pagar un suplement.
0: Mm, i tant. Clar, en aquests casos no reserves el nocturn perquè dorms de dia, perquè de nit veus les ciutats de París, bueno, de París no perquè és allà, però les ciutats les veus de nit, surts de juerga, i te'n vas al següent país de dia i dorms al dia i així t'estalvies de pagar.
1: Ja
0: ojo, estic descobrint una nova...
1: Sí, és una bona tàctica. Bon. Clar, que el tren amb aquestes distàncies és curtet, saps? Són 2 hores, 2 hores i mitja, tampoc, o 3 hores.
0: Per això, sí, ideal per fer una cabeza dita. Sí, sí, sí. Montse Delgado, moltíssimes gràcies de veritat per ser amb nosaltres una temporada més. Com sempre, entre tu i la secció dels dijous ja veuràs doncs, que aquest any tindrem un bon coneixement dels països de l'entorn, no? De l'entorn i de més enllà, perquè tant tu com els de la secció del dijous doncs ja veureu que sou capaços d'anar molt lluny. Montse, gràcies de veritat i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquí Andorra. Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: Amb la Montse Delgado ens acomiadem i us deixem amb el Ricard Rovirosa i la Kia Esports. Passeu un molt bon cap de setmana i fins aleshores.
2: Aquí Andorra.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
5: Bona tarda i benvinguts a la Kia Esports. El Futbol Club Andorra torna demà a jugar a casa amb la necessitat de trencar la dinàmica negativa. Els tricolors acumulen 4 derrotes consecutives i només han sumat 3 punts dels 15 que hi ha hagut en joc. Al davant hi haurà un Sporting de Gijón que tampoc arriba en el seu millor moment després d'encadenar 2 derrotes a casa contra el Girona i l'Eldense. L'Andorra busca, per tant, una reacció davant la seva afició. Un dels jugadors que ha parlat en la prèvia ha estat Hugo Solozabal, que posa el focus a la necessitat de mantenir la calma i competir millor els partits.
6: Bueno, son cosas que en defensa nos están penalizando. Las segundas jugadas, el quizá ir más fuertes a los duelos, apretar bien la pérdida para que no nos puedan generar esas contras, y estamos trabajando en ello y seguro que con tiempo pues lo vamos a dar la vuelta.
5: Per cert, que l'Andorra va comunicar ahir la renovació de Golubović. El serbi va jugar la temporada passada cedit al Cornellà a tercera ref i aquest estiu es va incorporar a la dinàmica del primer equip. Signa per 4 temporades més, per tant, fins al 2030. I atenció, perquè en ciclisme Andorra tindrà 2 representants al Campionat del Món de Ciclisme en Ruta, que es disputarà la setmana vinent a Montreal, al Canadà. Serà Adrià Regada i Eric Sinfreu. Regada competirà en categoria sub-23 en una prova de 174 quilòmetres, mentre que Sinfreu s'estrenarà en un mundial en categoria júnior, amb una cursa de 134 quilòmetres. Per a Regada serà el tercer mundial i arriba a la cita amb bones sensacions i amb un objectiu concret. Millorar el 47è lloc de l'any passat i acabar entre els 35 primers, una posició que també li permetria sumar punts UCI. El ciclista andorrà explica que l'equip ha anat fent passos endavant any rere any i confia arribar en bones condicions a la cita.
7: Així que agafar l'ambició d'intentar aconseguir uns punts UCI amb un mundial i estar entre els 35 millors pot ser un bon objectiu. Sí. És un circuit que amb un repecho acabes acumulant 3.700 metres gairebé. Llavors serà de desgast. És una pujada que se m'adapta, són uns 4 minuts i mig, bastant dura, i després és de col·locació que se'm dona bé. Així que és una volta que podríem dir que com Ruanda... Se m'adapta bastant bé.
5: Per la seva banda, Sinfreu afronta el seu primer mundial en la seva primera temporada de competició. El jove ciclista arriba amb confiança després del tram final de cursa i assumeix la cita com una oportunitat d'aprenentatge.
2: Aquí Esports. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som financera d'assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
5: I avui parlem d'un repte que molt pocs poden explicar en primera persona. En Joan Prats, corredor amateur i director general de Molines Patrimonis, és andorrà i acaba de completar la seva 7a gran marató del món, després de córrer a Sydney. Nova York, Chicago, Boston, Berlín, Londres, Tòquio i ara Sydney. 100 maratons ja completades i només 2 per acabar el repte, Ciutat del Cap i Xangai. Amb les 6 primeres, de fet, es va convertir en el primer andorrà a completar-les. Ara ha fet un pas més i es marca l'objectiu d'arribar a les 9, un repte que va molt més enllà dels 42 quilòmetres del dia de la cursa. Són mesos d'entrenament, constància, viatges i moltes hores de preparació per arribar a cada meta. Avui volem conèixer una mica millor aquesta història i saber què hi ha darrere d'aquest repte.
2: Aquí Esports.
5: Joan Prat, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Què tal?
5: Què tal? Com estem? Com comença aquesta història? Sí. En quin moment t'enganxes a córrer i decideixes que vols anar a buscar les grans maratons del món?
8: Bueno, això té una història que és una mica llarga. Uh-huh. Mira, jo et diria que als 40 anys, suposo que per la crisi dels 40, vaig decidir que tenia que fer un canvi a nivell personal de vida, perquè l'esport no el tenia integrat dintre del que era la meva vida. I vaig pensar que córrer podria ser una activitat que em podria donar la possibilitat de poder fer esport i també compaginar-ho amb la feina. I, bueno, doncs vaig intentar posar-me un repte, que va ser fer la marató de Nova York. Vale. I pensava que faria aquesta única marató i que quan estigués feta, doncs que ja no faria més. Era una mica el repte personal de poder fer una marató quan mai havia corregut ni tampoc estava en una forma física com per poder fer una marató. I vaig començar a entrenar i em vaig preparar per poder fer la marató. I bé, doncs vaig anar a fer la marató de Nova York, però amb tan mala sort que quan vaig anar a fer la marató de Nova York No es va poder fer, va ser l'única marató de Nova York que no s'ha fet, perquè va haver-hi un temporal, i vam estar tota la setmana allà, però en el dia de la cursa es va anul·lar, perquè van haver-hi morts, i va haver-hi un huracà, i, bueno, i va ser una mica una situació una mica dantesca. I bé, al tornar, doncs, imagina't, em vaig preparar per fer una cursa i no la vaig poder fer. I doncs, vaig pensar, bueno, doncs això no pot ser, tindré que preparar-me per una altra. Vol dir que aquella preparació per una única ja es va convertir en una preparació per una altra, perquè ja no es va poder fer aquella. I doncs vaig fer la de Barcelona pensant que Nova York la faria l'any vinent. I així vaig començar amb això. Vaig integrar el que és el córrer dintre del meu dia a dia, i quan comences a fer esport, el propi esport et demana, el teu propi cos primer el rebutja, però després et comença a demanar que el facis quan el deixes de practicar. I em vaig enganxar amb això. I bueno, vaig fer la primera marató de Nova York, bueno, vaig fer la de Barcelona, però després vaig fer Nova York, i em vaig enterar-me d'aquest repte que hi podia ser de fer les majors, i vaig començar a fer-les.
5: Clar, perquè una cosa és això, és córrer una marató, i una altra és proposar-te completar-ne 9 per tot el món. Quan et planteges aquest repte, no penses que t'has complicat una mica la vida?
8: Sí, aviam. Primer en 6 maratons, que eren les majors. Si haguessin estat 9, poder ja no m'hagués posat aquest repte.
5: Val.
8: Però eren 6 inicialment. Llavors, un cop vaig fer-la a Nova York, perquè vaig anar amb la família, també el que he intentat fer és que les majors sempre fos no solament el fet d'anar a fer el viatge jo únicament per fer la carrera, sinó que portava tota la família, perquè després de que m'aguantessin tot aquest temps que jo feia per preparar la marató i el rato que poder deixar d'estar amb ells i els mal humors que et porta quan no pots entrenar i totes aquestes coses que passen als corredors, doncs una mica el premi després de fer la marató era estar una setmana en una ciutat o en un lloc que no és el lloc habitual que estàs, no? Perquè les majors solen estar doncs, molt apartades de diferents llocs del món. I era una mica doncs, un projecte familiar de compartir-ho amb tota la família. Jo vaig fer les 6 majors i vaig acabar el 2018. Va ser l'última, el que va ser Tòquio.
5: Vale.
8: I per mi ja estava acabat el repte. El repte estava acabat. Em van donar la medalla de les 6 majors, que és una medalla molt, molt xula i que tothom, que quan la veu, doncs, venen ganes de fer aquest repte. I jo ja havia acabat en fer maratons. Jo disfruto fent mitges maratons. D'alguna manera em permeten estar en forma i al mateix temps no fa que tingui que entrenar tant, em lesiono menys i d'alguna manera és més sostenible amb el que és amb el teu dia a dia. Dos anys van ampliar el circuit de les majors amb tres maratons més. I jo ja portava 8 anys que no feia maratons i ara doncs, em vaig decidir que el repte s'havia d'acabar, que mentre es pogués volia acabar-lo. I ara, doncs, em faltaran aquestes 3, una que ja l'he fet ara, que és la de Sydney, que va ser aquesta última que vaig fer el mes d'agost, i ara em faltaran 2, que si Déu vol, em plantejo poder fer-les totes 2 a l'any vinent.
5: Perquè darrere de voler completar maratons hi ha mesos d'entrenament. Joan, com prepara una major, un corredor amateur com tu, que a més té una feina i una vida normal? Com és el teu dia a dia per preparar-te?
8: Aviam, finalment, quan tu decideixes fer un repte, com és fer una marató, preparació o l'entrenament serà tan necessari com anar a treballar, com menjar, com cuidar de la família, com tantes coses que no hem de deixar de fer. Per tant, de manera personal, has de trobar el temps durant el dia perquè tu puguis fer l'entrenament. Això vol dir que si un dia has d'anar a entrenar a les 6 del matí, aniràs a entrenar a les 6 del matí. Si un dia plou i no pots entrenar, faràs cinta en el gimnàs. Si un dia estàs fora, intentaràs anar al lloc que vagis poder anar a córrer. Per tant, és com algo intern teu que t'has proposat a fer i que no hi ha cap situació, no sé que sigui de força major no sé, una desgràcia o que realment t'has lesionat, que cada dia compliràs amb aquell objectiu. I la veritat que es pot fer amb un sacrifici personal, deixant de fer altres coses, però finalment es fa.
9: Ara ho dius. Ah, clar, fins a quin punt has hagut de sacrificar coses del teu dia per aquest repte? Entenc que hi han hagut sopars, caps de setmana o plans als quals has hagut de renunciar, Joan.
8: Sí, jo tinc la sort que no dormo massa. Per tant, disposo d'algunes hores més del dia que molta Bé. Altra gent que necessita dormir més. I això em permet també, a lo millor, posar l'entrenament en moments que poder no el faria, uh-huh. i al mateix temps fer coses que les puc fer fora d'hores, que si no em costaria més fer-les. No obstant, tot té un sacrifici, però la preparació són 3 mesos, sempre que tinguis un estat de forma correcte, vale. i saps que durant aquests 3 mesos potser una cosa has de renunciar, però no tant. Jo crec que al final tot és compatible si t'organitzes i planifiques una mica cada dia el teu dia a dia en funció del que has de fer aquell dia, uh-huh. i en funció de les coses que tu t'has compromès.
9: De les

0: De marató?
1: De les majors, sempre dic que la més... La que seria la millor per mi, sí, o la que realment més elements a nivell d'animació, a nivell de tot el que significa, és la marató de Nova York.
0: Val.
1: Realment la marató de Nova York és una prova esportiva que qualsevol persona, si la pogués fer, ho disfrutaria, perquè una ciutat tan especial com Nova York es bolca totalment per la marató. I realment em sents que la ciutat, bueno, haver-la visitat la ciutat i formar part de la ciutat aquell dia, realment és com algú que a nivell personal t'aporta molt. Home, hi ha algunes maratons que no són tan agraïdes a nivell de recorregut. Recordo la marató de Boston, que és la marató més antiga i possiblement que és molt mítica, però el recorregut no és gens agradable. I fins al quilòmetre 36, que no entres tant a la ciutat, tens tot un recorregut que passes per llocs una mica rurals, amb moltes pujades, baixades, que realment se't fa una marató una mica dura. I no és fins al final que realment, que quan passes a l'últim túnel, que entres a la ciutat i que realment es desborda tot, no? Però, bueno, totes són molt especials, totes estan molt ben organitzades, totes tenen molta animació i realment en els moments que tens dificultats tot el suport de la gent ajuda.
0: Una marató també és una batalla mental, Joan. Clar, quan arribes al quilòmetre 35 i el cos et comença a avisar, el cos diu prou, què et dius a tu mateix per continuar?
1: Realment la marató es corre més amb el cap que amb les cames. Amb això tens tota la raó. Diríem que la marató és una cursa que comença en el quilòmetre 30, que és realment quan tu has de forçar el teu cap a acabar la cursa. Passes moments dolents, moltes vegades és això que diuen el mur, no? Que
0: sí,
1: succeeix cap allà al quilòmetre 33-35, és fruit de diferents causes, no? Moltes vegades perquè potser has anat amb un ritme més fort del que el cos pot suportar. Realment quan arribes a aquest punt que realment les cames ja no et donen i que cada quilòmetre és un patiment, i això m'ha passat en diverses d'elles, realment és quan has de fer front a el que és la teva fortalesa mental d'intentar convèncer el cos que per sobre de tot tu vols acabar i que cada quilòmetre realment és un esforç, però fent com una compta enrere, sempre dient que falta menys del que realment falta i sempre intentar enganyar-te a tu mateix per intentar vèncer aquesta oposició que té el cos.
0: I la família i el teu entorn, Joan, com viuen aquesta afició que tens? Ja estan acostumats a veure't preparar una altra marató?
1: Sí, realment estan molt, molt acostumats. Ara, quan vaig decidir fer aquestes tres últimes, realment jo ja els havia dit que ja no em faria més i va haver-hi una mica d'oposició, però realment van entendre que per sobretot era el somni que jo tenia i que no podien oposar-se, que si realment volia fer-ho, doncs que ho fes. El tema ha estat que he patit diverses lesions en els darrers 2 anys i costa molt de curar algunes d'elles i tornar a preparar-te moltes vegades és motiu perquè tornin a produir-se, però afortunadament he patit, però ara torno a estar bé i he pogut fer la marató tal com jo volia, no?
0: I ara ja tens la mirada posada cap a Xangai?
1: No, ara, mira, perquè vegis, just quan vaig acabar la marató de Sydney, ja em vaig apuntar i ja tinc plaça per la de Cape Town, que és a Sud-àfrica.
0: Val.
1: I la de Xangai, ara hi ha un... Encara no és major, però ho serà segurament a final d'any, i ja hi ha una prereserva, que encara no l'he fet, però estic a punt de fer-la, i si pogués, l'any vinent, d'alguna manera faria les dues. Un repte una mica difícil, però bueno, aquest seria una mica l'objectiu. No obstant, com sempre dic, que això dependrà de que el cos t'ho permeti, que no passin coses que t'ho impedeixin, i bé, com tu has dit abans, sóc totalment amateur. Això per mi és algun complement, i si en algun moment hi ha una cosa més important, doncs tindria que posposar-ho per una altra ocasió.
0: Què significaria per tu, Joan, haver completat totes les majors?
1: Bueno, per mi és un somni, no? O també un repte. Uh-huh. Sóc una persona de reptes, sóc una persona que necessito tenir

0: objectius a la vida per intentar moure'm cada dia i d'alguna manera fer les majors per mi ha sigut un somni i que mai, quan vaig començar a córrer, mai pensava que jo pogués fer-lo. Pues a nivell personal, una gran satisfacció. I bé, d'alguna manera, també una mostra per a altres persones que potser es trobin com jo em trobava quan jo vaig començar a córrer, que tota la vida és que tot es pot aconseguir si un està disposat a també a posar-hi l'esforç que necessita.
1: I després què? Perquè, clar, quan portes anys perseguint un objectiu i finalment l'aconsegueixes, també hi ha el risc de quedar-te una mica orfe de reptes. Ja tens pensat què faries després, en aquest cas?
0: Mira, aquesta pregunta m'agrada molt. I aquesta és realment una cosa que em fa por, quan deixes de tenir reptes. Aviam, la veritat que aconsegueixi serà un segon de felicitat, però l'endemà, o no, al cap de 5 minuts, buidor, no? De dir ja he fet el que volia fer i ara què, no? Bueno, jo crec que a mi em diverteix fer mitges maratons, com t'he dit abans. Hi ha altres mitges maratons que també estem fent pel món, així que són més no són les habituals, i també és un motiu de d'alguna manera fer turisme, córrer. Clar. I combinar també amistat amb altres corredors que també anem a fer-les. Vull dir que reptes no d'aquesta importància no són, però també d'alguna manera també fan que no deixi d'entrenar i no deixi d'estar en forma.
1: I quin consell li donaria, Joan, a algú que ara mateix corre simplement per afició, però que té al cap fer algun dia una marató?
0: Aviam, per començar a córrer no fa falta ficar-se en l'objectiu de fer una marató. Jo crec que les persones han de començar a córrer per sentir-se bé, que el cos vagi assimilant els quilòmetres, que es preparin adequadament a nivell de lo que és la petjada, que portin el calçat adequat, que, bueno, que intentin d'alguna manera anar integrant el córrer dintre el seu dia a dia, i a partir d'aquí, doncs, que vagin veient si això els engresca i els motiva tant com per fer, com per ja plantejar-se tirades més llargues. Però bé, si ho volen fer, ho faran. Com jo t'he dit abans, no tinc jo unes condicions físiques diferents a les que pugui tenir una altra persona, per tant, és simplement voler-ho fer.
1: Doncs Joan, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en les dues que queden, i esperem tornar a parlar amb tu quan ja les tinguis totes al cap.
0: Sí, home,
1: serà, pues així serà, Joan.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Joan. Adiós. Moltes gràcies. I amb tots vosaltres ens retrobem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana.

0: o del gobierno.
1: Es una operación que se ha desarrollado sin incidentes graves y quiero agradecer la labor desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con las entidades que van a gestionar estos dispositivos. Una operación humanitaria, una operación compleja y ha transcurrido, como digo, sin incidentes graves.
0: Traslado completado y en Ceuta. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues mucho más tranquilas. Varios centenares han vuelto de nuevo a las dos playas que están sirviendo de asentamientos, a la playa del Trampolín y a Playa Benítez. Hemos visto algunos reconstruir sus tiendas, aprovechar para recoger los palos y cartones que han dejado los 1.700 compañeros que sí han tenido suerte hoy y han podido entrar en el campamento. A esta hora el Trampolín, que es donde estamos, sigue estando repleto de gente, también Playa Benítez. Pese al traslado de la mañana, todavía son miles los que permanecen aquí. Muchos han vuelto con frustración, creían que hoy dormirían a resguardo, que podrían usar después de mes y medio un baño, una ducha, pero no han sido los seleccionados. Pese a que la policía los ha conducido de vuelta a la playa, el operativo se ha cerrado sin ninguna incidencia importante. Personal del Ministerio de Migraciones y del SAMU los han acompañado y les han explicado que tendrán que intentarlo más adelante, cuando se habiliten nuevas plazas.
0: Sí, luego analizamos qué pasa con los que no han logrado una plaza en ese campamento. El Partido Popular ha elevado esta mañana sus críticas al gobierno, mientras continuó el acercamiento ideológico entre Feijóo y Abascal, que coinciden en su propuesta, que consiste básicamente en sembrar de militares y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado todas las fronteras. Feijóo desde Melilla, Abascal esta mañana en Tarragona.
3: Habrá mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto habrá reacción en el caso de que nuestra frontera sea amenazada o sea invadida.
4: Junto con la defensa activa de nuestras fronteras, que han de ser militarizadas, que tienen que perfeccionarse, que tienen que levantarse muros más grandes, espigones más fuertes.
0: Ni una palabra de Feijóo, por cierto, sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso, una vez destapado y confirmado el escándalo que salpica a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Conocido el expediente y reconocido que se compró esa vivienda como lugar para alojar a mandatarios o cargos de la Comunidad de Madrid, es decir, dinamitados todos los argumentarios de la Puerta del Sol, incluso el de las obras en la sede del gobierno regional, que parece que ya no son tan inminentes, Ayuso ha respondido esto a la pregunta clave de todo el caso. ¿Dio la orden la presidenta de la Comunidad de Madrid de comprar ese ático?
5: Usted no dio orden de buscar ningún ático, de buscar ninguna vivienda de ese tipo. ¿Quién dio esa orden entonces?
6: No se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
0: Y ya está, una comparecencia con una Ayuso desatada, nerviosísima, y que llega a decir que la compra del ático, cuya venta ha quedado desierta, es una buena inversión, porque Ayuso bien sabe que comprarse un piso en Madrid tiene lo que tiene.
6: Está comprado y no es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido, es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
0: Ahora ofrecemos todos los detalles en Hora 14 Madrid y nosotros a Imedia le preguntamos a Joaquín Bosch si este caso, que es un escandalazo cero ético, puede tener algún recorrido en los tribunales. Pero todavía la portada de este informativo, otra voz política, la de un concejal del PSOE en La Palma, que no tuvo mejor idea que decir esto que vamos a escuchar en referencia a otra concejala del PP dudando de su capacidad por su reciente maternidad.
7: Una madre con un niño recién nacido, su cabeza está en el niño, no en el ayuntamiento. Por lo tanto, digo yo que la erótica de poder podría esperar un poquito a que uno ya no esté ejerciendo una función pública. No voy a decir a cada uno lo que puede hacer en su casa y en su cama, pero...
0: Su partido le ha dicho adiós y él ha tenido que dejar su puesto como concejal. El PP había pedido su dimisión previamente. Curioso porque algunos concejales, también del Partido Popular, le rieron la gracia en ese momento.
8: Hora 14, con Javier Casal.
0: Y con más cosas de este viernes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. La Fiscalía Mexicana va a pedir 70 años, la máxima pena contemplada por la ley de ese país, para el principal sospechoso de la muerte de la universitaria española, Claudia Tacoronte, que ha sido detenido 5 días después del crimen. La familia de la víctima, la familia de Claudia, está a punto de llegar a México. Además, la primera lista de la selección tras ganar el Mundial incluye 2 novedades. Roberto Fernández como delantero y Josep Martínez en la portería. Estaremos en San Sebastián porque hoy se abre la edición número 74 de su festival de cine con Brad Pitt y Naomi Watts en la alfombra roja, y todo esto a 6 horas de que Shakira comience su residencia en Madrid, su primer concierto, y a solo hora y media de que se abran las puertas de la mini ciudad creada para ese evento.
0: El Shakirazo. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó.
10: La semana finalizará con tiempo soleado y más calor durante las tardes. De momento, las próximas horas todavía algunas tormentas en las islas de Ibiza y Formentera, así como en puntos de montaña del sudeste de la península, también en provincias como Cuenca, Albacete, Teruel o el interior de la Comunidad Valenciana. Chubascos y tormentas que irán desapareciendo durante el fin de semana, cuando va a hacer mucho sol, y durante las tardes las máximas en la mayor parte del país ya se acercarán a los 30 grados.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
8: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
11: 13 anys després, finalment arranca el judici del cas Inipro, que investiga si es van desviar diners públics de l'Ajuntament de Tarragona al PSC. Qui va ser alcalde de la ciutat durant 12 anys, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat. La Fiscalia li demana 5 anys de presó.
12: Per fi podré demostrar la meva honorabilitat. Confio total i absolutament en la justícia.
11: És el que ha dit abans d'entrar en aquesta primera sessió a l'Audiència de Tarragona. Nou crim a la presó de Quatre Camins. Aquesta mitjanit un pres n'ha matat a un altre a cops de puny mentre era en un mòdul reservat als interns amb mal comportament. Això mentre els Mossos encara busquen un altre pres de Mas Enric a Tarragona que es va escapar dels funcionaris aprofitant que estaven en una sortida programada. Centenars de bombers es manifesten a Barcelona per reclamar més bons sous i poder treballar en més bones condicions.
13: Volem més formació, volem més estructura, volem més material i volem un cos que pugui afrontar els reptes que ens vindran a nivell d'emergències.
11: Els sindicats estrenaran fins al Departament d'Interior denuncien que no tenen eines, per exemple, per descontaminar els seus equips. Tot això en aquest divendres en què les carreteres, atenció, i comença a haver complicacions un dia més, com sempre, a l'autopista P7 hi ha 8 quilòmetres de cua al Penedès entre Santa Margarida i els Monjos i Sant Jaume dels Domenys. Un remolc s'ha incendiat, l'estan retirant, han hagut de tallar dos carrils des d'un primer moment, però ara encara en queda un i, per tant, trànsit el que recomana és que s'agafi la N340 i la C32 com a alternativa. Avui que també us explicarem el que s'està fent a Tarragona perquè ja els més petits s'impregnin de la cultura popular i les tradicions. Avui i demà allà s'hi repliquen els actes més massius perquè els més petits també hi puguin participar.
14: Perquè t'entretens i també t'ho passes molt bé a Santa Tecla. I quan estic dintre m'ho passo molt bé. Perquè com que ens divertim més a més, els que estem mirant sol miren.
11: La Cristina Artacho ha parlat amb alguns d'ells poc abans que s'hi faci la baixadeta de l'Àliga. Avui que, com que és divendres, farem la previsió del temps en directe amb en Jordi Carbó amb el detall. La calor puja, però també es preveuen inundacions aquesta tarda. I avui, Luis de la Fuente ha penjat la llista de convocats per la selecció la setmana que ve per la Nations League i el titular és que Joan Garcia i Gavi en queden fora. Abans, però, recordem que demà el Barça té partit a Sevilla i Hansi Flick acaba de parlar del porter suplent.
15: Exactly. Netech knows our philosophy and knows exactly how we want to play. And of course...
11: Deia que sap com juguem la nostra filosofia i que acaba d'arribar i s'està adaptant a la idea del Barça. De seguida, Nil Solans en dona tots els detalls. A la tècnica tenim en Jordi Orós, a la producció la Laura Pons. Des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Bona tarda. Josep Félix Ballesteros va ser l'alcalde de Tarragona durant 12 anys i just quan va començar el seu tercer mandat es va destapar una suposada trama en què se l'acusava a ell i a diversos regidors de desviar diners públics de l'Ajuntament cap al partit, cap al PSC. Era el 2016. El jutge el va citar a declarar com a imputat.
16: Em proclamo clarament innocent. Estic absolutament convençut i esperançat que al llarg del procés que encara queda per arribar a judici oral, la meva innocència serà declarada total i absolutament sense pegues.
11: Deia això fa 10 anys i també deixava clar que no tenia cap intenció de plegar com a alcalde.
16: Confirmo la voluntat, evidentment, de no dimitir, perquè no hi ha cas, no hi ha, en cap cas no hi ha motius. Ganes de continuar fent d'alcalde en tinc, i tant que en tinc.
11: De fet, així va ser, mai va dimitir, va deixar de ser alcalde el 2019 pels mals resultats electorals. Ara, finalment, aquell cas ha arribat a judici, és el cas Inipro, que s'ha començat a jutjar a l'Audiència de Tarragona i la Fiscalia demana 5 anys de presó per Ballesteros. Una primera sessió que ha seguit l'Eva Hidalgo. Eva, bona tarda, explica'ns.
17: Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs l'exalcalde assegura que està tranquil, que espera que el procés li permeti demostrar el seu honor i que confia en la justícia. És un dels nou acusats, juntament amb regidors de govern de l'època i el que era el seu cap de gabinet, entre d'altres.
16: Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
17: Les defenses dels acusats aquest matí han demanat que s'exclogui del procediment el disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials i tota la informació derivada, com ara correus electrònics. En una estratègia conjunta, els lletrats creuen que es vulneren drets fonamentals com el d'intimitat i defensa i que s'ha trencat la cadena de custòdia en la incorporació d'aquest element a la causa. Escoltem el que ha dit l'advocada del que era llavors gerent d'aquest institut.
18: Según se nos ha dicho, era un disco duro que estaba haciendo copias de seguridad en un organismo público, en el Instituto Municipal de Servicios Sociales.
17: Els fets es remunten, recordem-ho, al 2010, arran d'un contracte d'aquest Institut Municipal de Serveis Socials a l'empresa Inipro per fomentar l'associacionisme entre la població nouvinguda. Segons la Fiscalia i les acusacions, els treballadors van acabar fent tasques vinculades a millorar la imatge pública de Ballesteros i del PSC a Tarragona. La relació amb l'empresa es va perllongar 2 anys més, amb 2 contractes més, i en total se li van pagar més de 200.000 euros. La investigació va començar el 2013 arran d'una denúncia de la CUP, que està personada com a acusació particular.
11: Doncs gràcies, Eva Hidalgo. Recordem aquest judici que comença avui, que han hagut de passar 13 anys finalment amb aquesta instrucció, per tant, en seguirem pendents. Ara són les 2:11, estem pendents de 2 successos de les darreres hores amb presos implicats. Primer, a la presó de Quatre Camins, s'ha detingut a un reclus per haver-ne matat a un altre dins d'una cel·la. Ha passat aquesta mitjanit quan els dos estaven en un mòdul reservat als interns amb mal comportament. El crim no ha estat amb cap arma blanca, sinó que ha estat a cops de puny, Martí Oliver.
19: L'alerta l'ha donat un altre pres que ha avisat... L'alerta l'ha donat un altre pres que també estava en aquest mòdul, que ha avisat que hi havia una baralla, però quan la policia catalana, els Mossos, han arribat a la presó, s'han trobat amb la víctima ja morta, amb signes d'haver rebut cops i un llençol lligat al coll. El Departament de Justícia ha confirmat l'agressió, assegura que s'han activat els protocols corresponents i fonts properes al cas assenyalen a SER Catalunya que l'home havia estat traslladat ahir en aquest departament de sancionats després d'haver agredit un altre pres i que ja tenia antecedents per altres incidents. Els sindicats, al seu torn, denuncien un augment de la perill i ho vinculen a l'ocupació dels centres. Segons les últimes dades, les presons tenen un 95% de les places plenes.
11: I tornem al nostre company de Tarragona, l'Eva Hidalgo, perquè a aquesta hora els Mossos continuen buscant el pres de la presó de Masenric, que es va fugar durant una sortida programada amb altres reclusos. Mentre eren en un restaurant, van anar al lavabo i es van escapar. Aquest pres es va escapar dels funcionaris que el vigilaven, Eva.
17: El cos policial ha desplegat un ampli dispositiu a la zona per enxampar el reclús i en paral·lel s'ha obert una investigació. Els fets van tenir lloc a un establiment de restauració situat a la zona comercial de les Gavarres, entre Tarragona i Reus. L'individu va demanar permís per anar al bany i va aprofitar aquell moment per sortir per la porta del darrere. Té 50 anys i complia condemna per un assassinat l'any 2008. No era la primera vegada que participava a una sortida d'aquestes característiques. Segons fonts penitenciàries, no tenia una actitud violenta i el seu comportament a dins del centre era correcte.
11: Bé, tot això en els primers dies de feina de la nova cúpula dels Mossos.
20: No puc deixar de dir que em sento molt honorat de l'encàrrec que em va fer la consellera i el govern. Congratular-me de que per primera vegada des de 2012, segurament 2013, s'ha fet un canvi orgànic a l'organització.
21: El cos de Mossos d'Esquadra agraeix aquest canvi normal. Per tant, aquest canvi normal dignifica la institució del cos de Mossos d'Esquadra.
11: Són el substitut de Trapero, a la direcció general, el comissari Ferran López i la nova cap del cos, la comissària Sílvia Cataca, i van defensar els seus nomenaments al Parlament. I allà van donar detalls de quines seran les prioritats del cos a partir d'ara. Andrea Villòria, què tal? Bona tarda.
22: Hola, bona tarda, Joan.
11: D'una banda, la gran preocupació dels Mossos són el crim organitzat i específicament les bandes llatines.
22: Exacte, es tracta d'una nova mesura per abordar el problema del narcotràfic i de les màfies internacionals afincades a Catalunya, que fa anys que repetim que són la principal font de violència a casa nostra, o almenys la més perillosa, tant per les armes que utilitzen com pels tentacles propis del crim organitzat que aspira a corrompre el sistema. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, aposta per posar investigadors especialitzats en crim organitzat a les comissaries locals i no només al complex central dels Mossos.
21: S'ha de descentralitzar a les regions policials. Jo vinc d'una regió com Girona, fronterera, tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori.
22: La comissària en cap ha anunciat també que tenen ja en marxa un pla contra les bandes llatines, que van tenir molta presència a Catalunya als anys 2000, però es van erradicar, i ara, 15 anys després, han tornat a implantar-se.
21: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de banda juvenils, bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també a Lleida, Tarragona i Girona.
22: L'objectiu, ha dit, és evitar la proliferació d'aquestes bandes i, sobretot, que més joves s'hi incorporin.
11: També preocupa molt com combatre la sensació d'inseguretat que creix, tot i que els delictes en moltíssimes ciutats les dades diuen que baixen, Andrea.
22: Sí, la cap del cos admet que res de tot això funcionarà si no aconsegueixen doblegar aquesta sensació d'inseguretat creixent.
21: La percepció d'inseguretat no té res a veure en si en un lloc hi ha molts delictes o en altres n'hi ha pocs. Depèn molt també de la condició social de les persones.
22: Per això el nou director de la policia, Ferran López, encarregarà una auditoria al major Trapero per estudiar què està fallant en la presència policial al carrer perquè la gent tingui por de determinats llocs malgrat que els delictes hi estiguin baixant.
20: Primer, abans de saber què farem, preguntarem què estem fent, en quin moment estem.
22: Això mentre es mantenen els dispositius actuals que hi ha contra les armes blanques o contra la multireincidència.
11: Bé, justament per lluitar contra la sensació d'inseguretat, ara ho citava l'Andrea, que és un altre dels temes que es vol combatre sempre, són els lladres multireincidents. Recordareu que fa mig any el Congrés va aprovar aquesta nova llei de la multireincidència.
1: És una llei que diu prou a la impunitat repetida.
11: Una llei impulsada per Junts, que hi van votar a favor PP, Vox, també el PSOE, i que bàsicament imposa penes de presó quan hi ha almenys 3 condemnes per furts petits de menys de 400 euros. També com a mesura per frenar aquesta multireincidència s'havia reforçat per part del govern espanyol amb els més recursos als jutjats. És un pla amb més personal, amb més diners, que acabava a finals d'aquest any. Doncs avui el ministre de Justícia, Félix Bolaños, s'ha vist amb el president Salvador Illa al Palau de la Generalitat i el ministre s'ha compromès a prolongar aquest pla.
2: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
11: Per ser un apunt de successos cridaners i més no, perquè està detingut a Cistella, a l'Alt Empordà, un avi traficant de marihuana. Té 84 anys aquest home i l'han enxampat amb més de 1.500 plantes. Detalls, Carles Couso.
3: La plantació estava en una zona boscosa, a tocar d'una masia enmig de pins. De fet, n'havia tallat molts per poder-hi plantar la droga. A més de les plantes de marihuana, la Guàrdia Civil també ha intervingut 2 quilos de cabdells a punt per comercialitzar. A banda de l'avi de 84 anys, responsable de la plantació, també s'investiga un altre home, de 75, que se sospita que pot tenir relació amb els fets que s'investiguen per part del jutjat de Guàrdia de Figueres.
11: Ara són les 2:18.
8: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Els bombers catalans han tornat a protestar avui. Havíem d'escoltar un so d'una protesta al centre de Barcelona. El que ha passat és que fa mesos que els bombers denuncien la falta de protocols per protegir-se de l'exposició a materials tòxics. Quan van, per exemple, apagar un incendi, asseguren que després de treballar hores apagant focs, després de netejar-se, ells mateixos s'han de netejar els propis equips i aquests equips estan exposats a materials cancerígens.
23: Parlem d'elements com ara el fum al que s'exposen els bombers en incendis, que lamenten que l'última aportació que els ha fet el Departament d'Interior ha estat posar-los sabó de mans i uns raspalls. Per aquest motiu i d'altres, aquest matí, centenars de bombers s'han concentrat a la plaça Sant Jaume, on Joan Vidal de la CGT i Antonio del Río de la UGT han reclamat un pacte de país.
13: Volem més formació, volem més estructura, volem més material i volem un cos que pugui afrontar els reptes que ens vindran a nivell d'emergències.
24: Vigilància de la salut, gestió dels contaminants. Avui, al govern i a tot l'arc parlamentari, un pacte de país per fer una estructura fort i potent que doni resposta a totes aquestes emergències i aquests reptes.
23: Aquestes reivindicacions també s'hi han sumat als bombers voluntaris que reclamen tenir més drets laborals per tenir garantida la prevenció de riscos laborals. Avui hi ha una reunió prevista al Departament d'Interior per tractar aquests assumptes fins on estan anant els manifestants.
11: I avui anem a Arbúcies ara perquè a la Selva, una planta de reciclatge tocada al Parc Natural del Montseny, està provocant moltes crítiques dels veïns que, de fet, volen aturar la seva ampliació. L'Ajuntament el que ha fet és demanar a la Generalitat que comprovi cada dia els nivells de contaminació que provoca i, davant de tot això, el govern assegura que Salut Pública emet un informe favorable sobre aquesta planta. Carles.
3: Els veïns, agrupats en una plataforma, han portat al Parlament la seva oposició a l'ampliació prevista d'aquesta planta de reciclatge i metalls.
25: Exigim davant dels responsables polítics que es prioritzi la salut de la ciutadania, la seguretat del territori
4: i la conservació del Montseny, que és la reserva hídrica estratègica de Catalunya, per sobre d'interessos privats.
3: Sònia Trigo, de la plataforma Protegim Arbúcies. Des de l'entitat asseguren que l'ampliació suposarà multiplicar per 6 el nombre de residus que entren a la planta, tant perillosos com no perillosos. A més, els veïns asseguren que les analítiques que s'han dut a terme han revelat nivells per sobre dels permesos en diversos metalls pesants, però sobretot destaquen el plom, que es troba, diuen, en nivells que superen 49 vegades els límits permesos.
5: I el que demanem a la Generalitat de Catalunya és una cosa tan senzilla com que posi les mesures de control constant per tal de saber si l'aire té la qualitat correcta, si l'aigua té la qualitat correcta.
3: Espera Garriga, l'alcalde d'Arbúcies. L'ampliació compta amb un informe favorable de Salut Pública, però que des de la plataforma ciutadana diuen que està obsolet.
11: I a Barcelona, el govern de Collboni ha proposat apujar la taxa que paguen els creueristes que fan escala a la ciutat, tot i que no s'hi quedin a dormir. Passarien de pagar 11 euros ara mateix a 30. La mesura, però, no té el suport garantit perquè els comuns discrepen dels terminis. El PSC vol fer-ho progressivament des d'ara fins al 2030 i, en canvi, els comuns volen que aquest augment s'apliqui directament i ja, Ferran Dalmau.
6: Ara mateix un creuerista que passa menys de 12 hores a la ciutat paga 6 euros d'impost català i 5 euros d'impost barceloní. En total, 11 euros. Ara el govern municipal vol apujar aquesta segona part fins a arribar als 24 euros extres, que sumat als 6 catalans farien un total de 30 euros d'impost. La proposta es votarà dimarts que ve en una comissió extraordinària i havia de tenir el suport garantit dels comuns. El problema és que els comuns asseguren que havien acordat amb el PSC apujar aquesta taxa de cop, ja l'any que ve mateix. I la proposta que fan ara els socialistes és anar-ho apujant de mica en mica fins al 2030. Fons dels comuns asseguren que votaran en contra de la proposta perquè no és el que havien pactat. Des del govern municipal diuen que estan negociant el suport amb tots els grups municipals centrals.
11: I atenció al que ha passat a Cardedeu, al Vallès Oriental. Desenes de persones s'han tancat aquesta nit a les oficines municipals per evitar que una dona víctima de violència de gènere es quedi al carrer amb els seus dos fills menors d'edat. I això que esteu escoltant és el so d'un vídeo dels manifestants aquest vespre inflant matalassos, obrint carmanyoles per dormir dins la sala de plens i jugant a cartes a les taules on normalment s'hi asseuen els regidors. És una dona que hi van fer fora del pis que ocupava, era propietat d'un banc aquest pis, i el mes de juliol va començar a viure en una pensió que li pagava l'Ajuntament, però ara aquest Ajuntament ha dit que allò era una solució temporal i que no pot seguir pagant. Els sindicats d'habitatge han fet aquesta tancada recordant al consistori que ha de continuar garantint un sostre a aquesta família. Ferran.
6: Unes 40 persones s'han tancat a l'Ajuntament de Cardedeu per reclamar una solució d'emergència per la Sara, víctima de violència de gènere i amb dos fills menors que ha quedat al carrer després que se li hagi acabat el termini per estar-se en una pensió arran del seu desnonament el juliol d'aquest any. L'Omaima, que és familiar seva, denuncia que el consistori no els ofereix cap altre lloc on dormir.
7: Tenen recursos suficients per acollir a la Sara i a més d'una família que es troba en la mateixa situació que la Sara, però no els hi dona la gana fer-ho. S'excusen que no compleixen els requisits quan realment la Sara sí que compleix amb els requisits, ara actualment té en NIE, però l'Ajuntament no li dona la gana donar-li la solució. Per l'Ajuntament, deixar una mare amb dos fills menors al carrer és la solució més òptima.
6: Al darrere de l'acampada hi ha la plataforma en suport a la Sara i també el Sindicat d'Habitatge del municipi, que preveu quedar-s'hi a passar tot el cap de setmana com a mínim. L'Ajuntament els diu que no es reuniran amb ells fins que marxin de l'edifici i ells que no marxaran fins que l'Ajuntament faci alguna cosa per la Sara.
11: Dos minuts i connectem en directe amb el nostre meteoròleg Jordi Carbó per fer el detall de la previsió meteorològica d'aquest cap de setmana.
9: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
25: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
9: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

Com veieu, la senyora Isabel sabia molt bé el que volia. Volia que la robessin. I al mateix temps, volia saber primer qui l'havia de robar. I acceptar si li agradava. Era una dona protagonista de la seva pròpia història. En les cançons populars en trobem moltes vegades dones protagonistes, ben decidides. Dones, flors, violes. A les cançons populars hi han flors i violes. Flors amables i violes violades, perseguides, apallissades. Hi ha de tot a la cançó popular. El cas de la senyora Isabel és, però, exemplar, il·lustrativa. Perquè la van a robar tanmateix 12 cavallers.

0: Encetem el llapis de memòria dedicat a la Maria Aurèlia Capmany amb una cançó interpretada per la mateixa Maria Aurèlia. Es tracta del tema Senyora Isabel, que és la primera cançó del disc Dones, Flors i Violes, que és un disc publicat l'any 1980 i va ser publicat gràcies a molt bona part a ella, a la Maria Aurèlia, que va reunir artistasses com Maria del Mar Bonet, Guillermina Mota, Núria Feliu, Rosa Maria Sardà o l'aquí present, la Carme Sansa, per analitzar, criticar i també satiritzar la figura de la dona a la història de la cançó i la tradició catalana. I ara tinc tant a la Carme com a l'Anna superemocionades.
1: Jo, sentir-la és... Però molt, eh? M'ha emocionat molt.
2: Sí, sentir veritat. La seva veu altra vegada, cada vegada... Uf!
1: Que sí, que sí.
0: Feia molt que no l'escoltàveu?
1: Jo sí, la veritat. Sí, sí. Tu potser has posat més aquest disc.
2: A veure, l'he posat algunes vegades i de vegades, bueno, no sé, si em ve una mica a tall d'alguna cosa, em fa gràcia tornar-la a sentir, perquè, bueno, sí, esclar, no... Dir que la trobes a faltar no seria... Seria potser portar-ho una mica a l'extrem, però és allò que dius, ostres, ara li diria, o ara li hauria preguntat, o què pensaria...
1: Sí.
2: Sempre és algo que és molt recurrent pensar, si veiés això, què diria, no?
0: Vas a la tieta.
1: Sí, sí.
2: A part de ser la tieta, vull dir que, esclar, però vull dir que no és allò que dius... A veure, la Maria Aurèlia no va ser la tieta que ve els diumenges o que et porta a passejar. No.
0: Ella tenia,
2: tenia una vida tan intensa que... Però bé, la família la tenia superpresent i sobretot les tradicions eren consagrades a casa. Eren alguna cosa que no es fallava mai. I les seves visites no eren una visita rutinària, era una festa. Quan ella venia era una festa, perquè t'obria el món. Parlava de que havia anat aquí, que havia tornat d'allà, que havia conegut a no sé qui, que faria un llibre... Que... Clar, les meves amigues no tenien tietes així. Era un luxe, era un gran luxe.
1: Sí, sí. A mi em passa igual que això que has dit, no? De dir, ai, que passa alguna cosa, no? I què en diria la Maria Aurèlia?
2: Això,
1: què pensaria?
2: Sí.
1: Això em passa encara, perquè bueno, per mi és una dona que va ser un referent, vaja.
0: Bueno, i era una pensadora.
2: Molt,
1: sí,
2: molt,
1: exacte.
0: Molt. I com era a les distàncies curtes? Perquè, clar, la seva obra, qui era professionalment, trajectòria, està sobradament reconegut, o almenys conegut per moltíssima gent, però... Això, en el tu a tu...
1: Ai, molt, molt bé, molt propera, molt divertida.
2: Sí.
1: Eh?
2: Sí.
1: Que es podia riure amb ella. Que...
2: Sí.
1: Molt, sí. Molt, molt agradable i molt la senties molt, molt a prop, vaja.
2: Sí, i a més sempre predisposada. Li proposessis el que li proposessis, i tant. Oh, ah, sí, oh, vinga. O deies alguna cosa, i ella llavors recordava que allò la feia pensar en allò, i et venia amb unes... Ah, doncs això em fa pensar, i et quedaves dient... Buah! Sí, sí, tenia un bagatge brutal que el anava escampant així, on qui...
0: T'obria la ment.
2: T'obria el món, t'obria la ment, sí, sí.
0: Que tu després anaves a l'escola i deies, mira, la meva tieta, que ve d'aquí i va cap allà, m'ha explicat que...
2: No, i que a més estava a l'escola. Bé, jo també vaig anar a l'Isabel de Villena amb ella, molt més tard... Bueno, una vegada la meva mare portava la meva germana, que té vora 3 anys més que jo, a l'escola, i sembla ser que vaig agafar una marranadeta d'aquelles de criatura. Jo vull anar amb els nens, allà agafada a les baranes d'emancipació. Jo em vull quedar amb els nens. I entrava la Maria Aurèlia, corrents de pressa, perquè anava a classe, i va dir, deixa-la, ja ens en cuidarem. I jo abans dels 3 anys ja vaig anar a escola a fer nosa, primer, clar. No pintava res allà, però bueno, la senyora Margarita,
1: sí.
2: La mestra que estigués de la Maria Martina, qui estigués per allà... que no hagués de fer res en aquell moment, van estar-me entretenint, que també déu-n'hi-do, vull dir això.
0: Bueno, un ànima lliure.
2: Total, total, sí,
0: que
2: sí.
0: A molts llocs he llegit que un dels seus trets característics era que era molt vehement, que tenia molta vehemència.
2: Total.
0: Em doneu fe d'això?
2: Sí, sí, sí.
1: És
2: sí,
1: així,
2: sí.
1: I tant.
0: Sí, quan ella creia en alguna cosa, li era igual contra qui...
1: Exacte, sí, no, ho defensava,
2: no l'aturava res.
1: I a més ho argumentava i, en fi, et convencia.
2: Sí, aquest era el seu gran actiu, que tenia... prou saviesa per argumentar, rebatre, fer-te acabar combregant amb el que ella deia. Sí.
1: Una vegada la Carme Serrallonga, la directora de l'escola, Isabel de Villena, doncs va dir una cosa, i la Serrallonga era una sàvia, vull dir que li pots fer cas, va dir, és que la Maria Aurèlia, a veure, té unes coses que poques persones tenen, les dues, vaja. És molt intel·ligent i és molt llesta. I, esclar, tot això junt Diu, perquè hi ha gent que és molt intel·ligent, però potser no té aquesta rapidesa, aquesta llestesa, això de veure les coses.
0: I era murri, també,
1: Sí. I en canvi, ella, imagina't una persona amb les dues coses juntes.
2: Sí, sí.
1: I vaig pensar, és veritat, perquè clar, no era una persona normal, diguéssim, no?
2: No, i era bona comunicadora, era molt... Era capaç, vull dir, era molt llesta i a més era molt capaç de transmetre-ho.
0: I valenta, perquè en aquella època ella defensava el catalanisme, la llengua i el feminisme. Havies de tenir els ovaris molt ben posats.
1: Tu diràs, sí, sí.
0: Als anys 60.
1: De les primeres.
2: Sí.
0: I magnètica, diria, perquè ajuntar a tanta gent per fer aquest disc, per fer el Dones, Flors i Violes, has de tenir un piquito que déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, bueno, i tothom crec que
2: tothom m'ha encantat.
1: Segur, tothom.
2: Pensa que a casa la Maria Aurèlia tu devies ser també una de les habituals.
1: Sí.
2: Allò sempre estava ple de gent, sempre hi havia gent, i gent jove que volien allò, seguir-la i tal.
1: Sí.
2: Quan dic que no era la tieta que venia sovint és que era una senyora que no parava.
0: Que no havies d'anar a veure tu.
2: I si la trobaves?
1: No, però això era... Això jo ho havia fet, passar per casa, picar baix...
2: Puja!
1: Sí, doncs va, vinga, que farem un cafè. I pujar, i així, improvisat. I van entrevia, esclar, la mar de bé.
0: I aquest disc també és la demostració que era una intel·lectual transmèdia, perquè ella el seu missatge el colava tant en llibres, contes, assajos, obres de teatre, un disc, un còmic... O sigui,
1: sí, tot.
2: Entrevista,
0: de fet, és una de les artistes més prolífiques de la història de Catalunya, si no la que més... Vosaltres, clar, amb tanta disbauxa en el seu dia a dia, quan escrivia? Perquè escrivia molt.
1: Escrivia molt, és veritat. Doncs mira, ella es devia, segur que es devia organitzar, no? I dir, aquestes hores, per mi, i ja està. I escric.
2: Hi ha una gravació, però no sé d'on deu ser ni d'on va sortir, però jo l'he vista, que està la Maria Aurèlia amb la màquina d'escriure al costat de l'autopista. Sí.
1: Ostres.
2: I era una mica per donar a entendre això, que a qualsevol lloc ella
1: era capaç de concentrar-se, oi?
2: Concentrar-se, abstraure's de la volta del món i estar... Això no sé, no en tinc ni idea, algú potser... Igual l'Agustí Pons...
0: En parlarem amb l'Agustí d'aquí una estona.
2: Doncs li podem preguntar, perquè ell ho sap tot. Ell sap tot de la Maria Aurèlia. I aquesta imatge, jo l'he vist a la televisió, i l'he de dir, ala... Sí, sí.
0: Doncs, Carme, tu, a part de ser amiga, també vas compartir creacions amb ella, sense anar més lluny, en aquest disc, el Dones, Flors i Violes, tu també hi vas participar en cançons com Viola del Violer.

0: l'han posat de magalou. Amb ull viu, tries remenes en l'harem que t'han donat i amb el poder fas estrenes, tot fingint enamorat.
1: El llapis de memòria col·lectiva dedicat a la Maria Aurèlia Campmany. També hi hem trobat a l'aquí present Carme Sansa interpretant el tema Viola del Violer, que és una altra de les cançons del disc Dones, Flors i Violes. I tot i el to alegre que té la cançó, déu-n'hi-do, la lletra va forta, eh?
2: Molt.
1: És molt transgressora.
2: Molt.
1: Això és any 80, crec.
2: Sí, sí, sí, exacte. És que, a veure, jo l'escolto i penso, ai, això havies d'haver fet més així. Home. És que va ser una cançó que no vaig poder preparar. Em van donar, em van dir, escolta, jo ja en canto dues més en el disc de cançons, i ja estava, ja pensava que no havia de fer res més, i aleshores el Mariona li diu, escolta, que hi ha una, ha fet la música el Pere Fons amb una lletra que jo he fet i m'agradaria molt que fos el disc, i però es gravava de l'endemà, i llavors m'ho van donar una tarda el Pere Fons al piano amb la melodia, fent-me la melodia, i ja està, i el paper, amb la lletra. I, és clar, l'endemà, encara pel temps que vaig tenir...
1: Molt bé, sabent
2: no,
1: el context.
2: Hi ha coses que jo ara aquí penso. El moment que dius, violada no en seré, ho hauria hagut de canviar una mica el to. I quan l'he cantat altres vegades, que ho he fet, doncs sí, la faig d'una altra manera, perquè penso estar poc matisat, això. Però és que no va haver-hi temps.
1: Bé,
2: no la vaig fer de treballar.
1: A quemar ropa, que diuen.
3: En aquella època jo ja va ser impressionant. Sí.
1: Bueno, això és un clar exemple d'allò de la confiança fa fàstic, no? Sí. Dius, a veure, aquí faig cantar aquesta cançó, que vull que estigui, però tinc...
3: Sí.
1: Carme, amiga.
2: Ah, vinga, no, jo encantada i contenta d'haver-ho fet, però dius, ai, aquí li falta una mica de...
1: Que abans comentàvem això, que les dues heu sigut alumnes de la Maria Aurèlia a l'escola Isabel de Villena.
3: Jo alumne no.
1: No la vas tenir?
3: No, perquè...
1: La veies per l'escola, eh?
3: No, jo era molt petita, clar, amb dos anys que em va fer entrar aquell dia, però quan jo vaig començar a l'escola... Bueno, quan jo ja vaig començar a ser grandeta, com perquè ella em donés classe, ella ja havia deixat l'ensenyament.
1: Ja estava...
3: Sí, ja estava dedicada només a escriure, ja havia guanyat el ja ho diré demà, el Nadal, em sembla que és, no?
1: Van guanyar uns quants.
3: Sí.
1: Sembla que el Sant Jordi també...
3: El Sant Jordi, perdona. I ella ja va veure que podria seguir, doncs això, escrivint només.
1: Que estem parlant d'una professora 360 graus, també, perquè la vas tenir a l'escola i després la vas tenir al que avui dia és l'Institut del Teatre, que el funda ella amb el Ricard Salvat.
2: No. L'Institut del Teatre ja existia, és molt antic.
3: Sí.
2: I aleshores... el Ricard Salvat amb la Maria Aurèlia van fundar l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que estava aquí a la cúpula del Coliseu, aquí a la Gran Via, que va ser una escola que realment va... En fi, ho va canviar tot. Clar, en Salvat venia d'Alemanya amb unes altres...
1: Però no té res a veure amb l'Institut del Teatre.
2: Res a veure, al contrari, diguéssim. En aquell moment l'Institut del Teatre no estava gaire bé, no funcionava com ara, i mira, t'he de dir que alumnes que havien fet 3 anys, que aleshores eren 3 anys, l'Adrià Gual també eren 3 cursos, havien fet els 3 cursos a l'Institut del Teatre, van anar a fer els 3 anys a l'Adrià Gual. Això, bastants, eh? L'Antoni Canal, la Carme Fortuny... Jo sé que havien anat...
3: Montanyès també hi havia parlat,
2: sí, el Joan Montanyès i tant.
1: Que hi ha una particularitat en la Maria Aurèlia, professora, i és que ella es va formar en època republicana.
2: Sí.
1: I, per tant, ella tenia més coneixements dels que podia ensenyar als seus alumnes, que, perquè hi havia la censura, no? El franquisme no t'ho deixava explicar tant. Ella se sortia d'aquesta línia?
2: A veure, el Villena era bastant obert i es feia el que es podia. Menys classe de català, perquè els hi haurien tancat l'escola, però sí, a veure, les coses te les deien clares i te les explicaven com eren, no com ho deien els llibres només. Això sí.
3: Sí.
2: La veritat és que va ser una sort.
3: Sí.
2: I la Carme Serrallonga deia a la directora, avui vindrà un inspector quan... Això, quan jo faré 4 cops a la porta i la que estigui fent la lliçó o el que sigui, i no la pissarra que sentíem, canvieu i poseu-vos a parlar en castellà.
1: Això era una escola clandestina.
2: Diguéssim.
1: O sigui que
2: l'ensenyança tot en català. Es deia tot, es feia tot en català. Tot.
1: Fins al dia que venia l'inspector.
2: Això mateix.
1: Era bona actriu, la Maria Aurèlia?
3: Sí.
2: Feia molt bé. Sí. Sí.
3: Jo no sé, aviam, no, potser no era la seva finalitat arribar a ser una gran actriu, però vaja, era super...
2: Però quan va fer coses te la creies i t'arribava i ho feia molt bé. A mi m'agradava.
3: Sí, sí, sí.
1: També va fer cinema, no? El vicari d'Olot, crec que...
3: El vicari d'Olot, per exemple,
1: era la Ventura Pons.
2: Sí.
1: Vau compartir escenari?
2: Sí. Ai, i ara no recordaré en quina obra, però amb alguna cosa dirigida pel Salvat, Adrià Gual, a la seva època, o el, no sé, alguna cosa que sí, que ella tenia un moment un paper, sí,
1: que abans comentàvem que anar a casa seva era una disbauxa, no sabies a qui et podies trobar.
3: Exacte.
1: El que sí que segur que hi havia era l'escriptor Jaume Vidal, no?
3: Sí, sí.
1: Que era la seva parella.
3: A partir d'un moment, sí, sí, quan va arribar en Jaume, doncs sí. Va.
1: Formaven un bon equip, la Maria Aurèlia i el Jaume? O...
3: No sé si formaven un bon equip, però, bueno, tenien molts interessos en comú.
2: Sí, jo crec que intel·lectualment s'entenien molt bé i això doncs, feia que la cosa pogués anar endavant.
3: Ella estava més en el món acadèmic i era poeta.
2: Sí.
3: I ella, doncs, bueno, era de tot.
1: Era tot terreny, ella.
3: Si havia de fer un poema o un rodolí, també el feia.
2: També el feia. I a la Cova del Drac, que es van fer molts espectacles.
1: Cabaret literari, no?
2: Cabaret literari, això mateix.
1: Uns quants en vas fer, Carme, d'aquests?
2: Oh, vaig fer-ne 7 d'espectacles a la Cova del Drac. I 5 eren o de la Maria Aurèlia, o del Jaume Vidal del Cuber, o de tots dos junts.
3: O de tots dos alhora.
2: Sí, i tant.
1: Sabem com es van conèixer?
3: Jo no.
2: Ai.
3: Ara m'has agafat.
2: És veritat, jo potser podria saber, però no sé, un bon dia va dir, mira, el Jaume ja està, però no...
3: I entès que el Jaume va venir cap a Barcelona i es devia bellugar en els ambients així,
1: i
3: se la va trobar.
1: Una lletra porta l'altra.
3: No, això. La veritat és que exactament on i com, o si algú els va presentar, doncs no ho sé.
2: I el Jaume devia pensar, home, amb aquesta senyora jo podré pujar també.
3: Sí, també, clar, segur que li va obrir portes, perquè si ella acabava d'arribar de boc devia tenir grans contactes. No ho sé, parlo suposant.
2: Sí, exactament on es van conèixer jo tampoc ho sé.
1: El Jaume va morir el 2 de gener de 1991 i 9 mesos després, el 2 d'octubre d'aquell mateix any, va morir la Maria Aurèlia. I ara mateix està sonant de fons el tema El lament de Dido, de l'òpera Dido i Eneas, de Henry Purcell, que em sembla que va sonar aquell dia a la capella.
3: A la capella ardent, el vespre, a última hora, per tancar, va sonar aquesta peça i va ser en Josep Anton Codina el que va proposar que sonés, perquè sembla ser que... Bueno, ho sé. A ella li agradava moltíssim, s'emocionava molt quan la sentia. A mi em passa bastant el mateix sempre que la sento. I es veu que l'havien anat a escoltar en algun moment en el Liceu, em sembla que em va dir, i que la Maria Aurèlia va sortir totalment trasbalsada després de veure l'òpera aquesta. I ell va ser el que ho va proposar. I en la capella ardent que es va fer en el Saló de Plens de l'Ajuntament va acabar sonant aquesta cançó. I al cap d'uns dies, al Saló del Tinell, es va fer un homenatge a la Maria Aurèlia, que hi havia tothom, no, gent en Generalitat, Ajuntament, tothom... Bueno,
1: ella era regidora de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Ella era regidora, ella era regidora.
1: Com el seu bon amic Pasqual Maragall.
3: Exacte, exacte. I allà va tornar a sonar. I, bueno... Bueno, és que és una peça preciosa i que sé, allò, segur, que a ella li agradava molt.
1: Doncs escoltem-la una miqueta.
3: Va.

0: Ha tornat a passar, no?
1: Emocionat.
2: Molt.
1: És molt bonic, això, eh?
2: Molt, molt, tot plegat.
0: Us vau poder acomiadar bé d'ella?
2: Sí, afortunadament sí, sí, sí. Fins a l'últim dia jo vaig estar, mentre va estar a l'Hospital del Mar, i anava cada dia, deixava els meus fills, que eren molt petits, un a l'escola, un a la guarderia, i passava tot el dia allà fins que tornava la Carmen, que va ser la seva... Bueno, mestressa de casa, ella feia molts anys que la tenia i eren, bueno, com dues amigues íntimes. I aquella senyora havia de descansar alguna estona i llavors, doncs, bueno, vaig estar-hi jo anant i va ser molt bonic perquè... Bueno, és que era, llavors era la tieta aquella que quan érem jovenetes no va saber ser, llavors et preguntava pels nens, perquè marca. Tinc una anècdota tremenda quan van anar a viure a la plaça Reial, encara amb en Jaume i així, un dia va dir, Anna, aquest dissabte fem un dinar per inaugurar la casa, que estrenem la casa. Dic, ah, molt bé. Diu, per què no veniu tu i l'Enric? Dic, va, venim. Diu, els nens els desereu, per això. Oh. Jo m'imaginava posant els nens en un calaix i dient, ja vindré. I...
0: Apagant-lis les piles, no? Si treu les piles i el calaix.
2: Els desereu, era capaç de dir coses així. I li vaig dir, sí, sí, vindrem sols. I allà hi havia molta gent, bueno, de la seva corda, clar. I va ser molt divertit, però clar, això dels nens els desereu m'ha quedat per sempre.
0: Tu, Carme, vas poder també acomiadar-te d'ella?
1: Doncs no. No, no, jo no vaig poder, no. Vaig veure que estava malalt i així, però ja no... No.
0: Tot això que estem parlant ho teniu ampliadíssim a la biografia de la Maria Aurèlia Capmany, que és una biografia titulada L'època d'una dona, que va escriure el periodista i escriptor Agustí Pons, a qui ara tenim l'honor de saludar. Bona tarda, Agustí.
3: Bona tarda. L'honor és meu que m'hagi convidat a parlar de la Maria Aurèlia.
0: Que tu com a escriptor has fet moltes biografies. Què et va portar a decidir? Vaig escriure en una de la Maria Aurèlia Capmany.
3: Sí. Sí, el que em va portar... Bé, jo vaig ser durant molts anys el responsable de l'àrea de cultura i opinió del diari Avui. I aleshores, aquestes persones que són d'una generació o dues anterior a la meva són les que jo vaig tractar més. La Maria Aurèlia Capmany, el Salvador Espriu, el Néstor Luján, el Pere Caldés... I un cop jo ja em vaig pràcticament retirar del periodisme, tot i que encara estava en plena maduresa, vaig pensar que era important, bueno, que era interessant, primer, donar a conèixer tot el que havien fet aquesta gent, que ho havien fet en temps molt difícils, i segon, és també com un agraïment per part meva de tots els que ells m'havien ensenyat, no? Tornar una mica tot el que ells m'havien ensenyat a base d'aquestes biografies que intenten, doncs, que no s'acabi de perdre la seva memòria.
0: L'heu llegit, Anna i Carme?
2: Sí.
1: Sí.
0: I què us va semblar?
1: Molt bé. Molt, eh?
2: Sí, a mi, sí. Sobretot la primera part, quan és ella com a persona, mentre es va forjant l'escriptora i així, em va fascinar. Després, quan ja parla de l'època en què ja es dedicava a la política i així, a mi em va baixar la intensitat de l'interès, però està molt ben feta.
1: No, està molt, molt bé, molt bé. Molt bé, Agustí.
2: I tant.
3: Bé, he de dinar avui, eh? Encara he de dinar avui.
2: Doncs aquí tens un aperitiu.
3: Jo no perdo la gana. A veure, jo dic una cosa, jo, tot i que es portava molts anys amb la majoria, clar, perquè jo ara sóc gran, no? Jo sóc del 47, però jo tenia dues coses que ella no tenia. Jo tenia un sou d'auxiliar de redacció del noticiero i un 600.
2: Sobretot el 600.
3: Clar, això què feia? Que li feia de xòfer. Jo li feia de xòfer. O sigui, jo recordo, per exemple, quan es feien les festes de literàries de Santa Llucia a Lleida, no? Pues una nit, portar-la jo allà, jo feia la informació i la tornava a casa, no?, a Lleida, i amb el 600 aquell vam anar... Que, per cert, us explicaré una anècdota. Jo llavors estava molt ficat amb el tema llibertari i vaig fer el llibre, que és el primer meu que es va publicar, que es diu Converses amb Federica Montseny. Oh. Bueno, llavors, la Maria Aurèlia la volia conèixer i va acabar prologant el llibre. I jo la vaig acompanyar amb el cotxe a Toulouse a conèixer la Federica i van estar allà parlant tota la tarda i tot això. Però jo, la meva germana tenia un mini, que jo em pensava que era més que 600, i el dia que anàvem cap a França... La vaig posar el mini davant de casa seva i ella va baixar, jo tot satisfet d'anar amb el mini, i ell em diu, Agustí, com vas que em posi jo aquí dintre? O
1: sigui, que més
3: es va enfadar com una mona.
0: Sí, es va enfadar. El micromachín,
3: que
0: no?
3: Quan s'enfadava era... Que quan s'enfadava era... Bueno, llavors, no, tot el viatge va anar molt bé. Bueno, vam acabar... l'últim dia vam arrasar la secció de formatgeria d'uns grans magatzems i vam tornar a casa i jo vaig tenir, diguéssim, l'olor dels formatges durant una temporada, però bueno, això.
0: Sí, pel que dius, tenia bon geni també la Maria Aurèlia.
3: Sí. Home, sí, tenia geni, ja, molt.
1: Quan s'enfadava,
3: que... Sí. I aplicava aquest enfadament, doncs, a situacions polítiques i a situacions... però més que de partit de... aquest és un diari tan dolent com els altres, però amb els filets ben posats, deia. I qui vingui a casa meva amb això no li obro la porta. I, bueno, i tu...
0: Era d'armes tomades. Sí.
3: Això és el que li va fer, diguéssim, singular, no? A part de la seva preparació, que és que no tenia por. O sigui, i a més, anava a la casa... a la casa intel·lectual dels joves, o sigui, ens agafava i ens traia les lleganyes, no? Ho va fer amb el Terenci, i clar, i amb mi també ho va fer, tot i que jo no era escriptor, que era periodista, però vull dir, ens ho va ensenyar, i amb els del seu mateix partit, de vegades, tenia unes batusses terribles. El Soletura havia posat de moda això que el catalanisme era burgès, i això, i la Roig ho explica, no? que a les assemblees habla castellano perquè el català és la llengua de la burguesia. Bueno, tu deies això a casa de la Maria Aurèlia,
0: no? Bueno,
3: i sorties volant. Sí.
1: És molt gros, això.
0: I com ja sabeu, al Llapis de Memòria tenim un codi molt concret, i és que tot ho relacionem amb cançons. Per tant, l'Agustí Pons també li hem demanat una cançó que, pel motiu que sigui, el connecti amb la Maria Aurèlia Capmany, i l'Agustí ha escollit El canonge de la Seu, de La Trinca.
4: El canonge de la Seu, veieu, té una neboda.
5: Llapis de Memòria.
4: Ja l'ha filat en Tomeu, veieu, i tant li agrada.
5: Amb Jordi Manau.
4: Que

0: Seu.
1: Bam, bam, bam, bam. El canonge de la Seu de la Trinca sonant a Llapis de Memòria col·lectiva dedicat a la Maria Aurèlia Campmany, que estem compartint amb la seva neboda, amb l'Anna, i també amb l'actriu i bona amiga de la Maria Aurèlia, la Carme Sansa, i ara també amb l'autor de la seva biografia, l'Agustí Pons, periodista, escriptor, que és qui és l'Agustí qui ha escollit aquesta cançó de la Trinca, tot i que no les tenies totes, Agustí, per si era massa incorrecte.
2: Sí, no, jo he volgut triar aquesta cançó perquè jo crec que una de les coses que va fer molt la Maria Aurèlia és a favor del catalanisme popular, no? Tant pel que feia al teatre, no? com el cabaret, que la Carme Sansa hi va intervenir tant. I a més, jo crec que potser no hem valorat prou el que va significar en aquells anys la Trinca. La literatura catalana doncs eren grans noms, no? I llavors que el que va fer la Trinca, les cançons populars que va fer la Trinca són molt importants. I aquesta cançó està escrita pel Jaume Vidal i la Maria Aurèlia, eh?
1: Ah, en parella aquesta cançó està feta, eh?
2: Mm-hmm. Sí, jo no he acabat d'aclarir... Sí, sí. Forma part del disc Trincameron i no sé si ho va fer ella sola o tots dos, perquè ho signen tots dos, però jo crec que tots dos, no? Sí.
1: Diuen que sí.
2: Jo crec que està bé.
1: I l'Anna.
2: Bueno, sí, clar, i és una mica incorrecte perquè bé, doncs el canonge aquest enreda, diguéssim, a la majordoma, no?
1: Però també mostra, Agustí, aquest tarannà de la Maria Aurèlia, no?, de batallar amb un somriure, vull dir, perquè té molta retranca.
2: Batallar amb un somriure i hem de tenir en compte que ha canviat molt. En aquell moment a ningú se li va acudir que això podia ser un abús. Això estava dintre la línia de la llibertat sexual que la Maria Aurèlia, des del seu punt de vista intel·lectual, doncs una mica hi estava a favor, no? I ho consagrava amb aquestes coses, no? S'ha de mirar així. Jo penso que és tan important la Maria Aurèlia, doncs, articulista i novel·lista, com la Maria Aurèlia que fa aquestes, aquestes contribucions. Jo, perdona, només una cosa. Ella això ho deia, ella deia, jo sóc una dona finestrera. És a dir, que el que passava per davant de la finestra de casa seva ho enganxava. Fos tant doncs això, com a novel·lista, com a articulista, és molt bona fent articles, és molt bona, com a oradora, com a historiadora, en un cert sentit, no? Com llibres com del
3: de Catalunya.
2: Sí, bueno, i el que va guanyar el Premi Sant Jordi, ara no me'n recordo. Un lloc entre els morts.
1: Ah, un lloc entre els morts.
3: Molt
1: un
3: bé,
1: lloc,
3: un senyor,
1: entre
3: molt
1: els
3: bé.
1: Morts.
2: Bueno, els meus 79 anys encara. Encara vaig conservant.
1: Agustí Pons, ha sigut un plaer tenir-te en aquest Llavis de Memòria col·lectiu de la Maria Aurèlia Campmany, com dius tu, una dona finestrera. Moltes gràcies per ser-hi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Seguim en el llapis de memòria col·lectiva de la Maria Aurèlia Capmany, acompanyats de l'actriu Carme Sansa i de l'Anna Capmany, la seva neboda, que és qui ha escollit l'Estaca com una de les cançons que la connecten amb la seva tieta.
1: Sí, sí, perquè hi ha una anècdota... Tornem-hi.
0: Sí, no, no, aquí curiosa, hem vingut a ser anècdotes, eh?
1: Curiosa, perquè ve a compte del que parlàvem fa una estona, que a casa seva sempre hi havia... sempre podies trobar gent... gent amb càrrec, gent important, gent planera, gent que començava...
0: Sí, del Pedrolo
1: era,
0: a...
1: Sí, sí, sí.
0: Espriu, a...
1: A un cantant que estava intentant fer una cançó, no? I sembla ser que amb aquesta cançó que, de Lluís Llach, no acabava de quedar-li bé la lletra, no acabava de quedar ben trebat el missatge i així... I això ho explica el mateix Lluís Llach, eh? No, vull dir, jo ho sé perquè l'he sentit explicar-ho. En Josep Maria Espinàs l'ajudava a vegades a acabar de donar-li forma al text i així, i amb aquesta no se'n sortien. Sembla ser que aquesta cançó es deia La columna, primer.
0: La columna.
1: Sí, es deia La columna, i allò no hi va venir. I jo crec que arriba un moment que li va dir, mira, noi... Diu, vés a veure la Capmany, a veure si t'ajuda. I llavors doncs se'n va anar a casa la Maria Aurèlia i van estar allà pim-pam, pim-pam, tots dos, i al vespre, quan se'n va anar de casa la Maria Aurèlia, la cançó era aquesta i ja es deia L'Estaca. Va canviar la columna per una estaca. Una estaca és allò, un pal clavat on hi lligues el bestiar, per exemple.
0: O
1: no?
0: Per matar vampirs.
1: També. Però vull dir, sí, aquí sí, ho diem, no? Claves quatre estaques i això fas un tancat, per exemple, no?
0: O sigui que potser va ser la Maria Aurèlia...
1: No, potser no, va ser la Maria Aurèlia.
0: Va ser ella la que li va canviar el nom.
1: No sé si li va arribar a canviar el nom, perquè jo no hi era allà, però això el Lluís Llach quasi ho podria assegurar més bé que jo, però que ella va intervenir en que l'estaca es digui, no ho sé, però sigui com és.
0: I la cançó que és, amb el títol que és.
1: Ah, exacte.
0: Ella estaria en els crèdits.
1: Ah, sí.
0: Per dir-ho d'alguna
1: manera.
0: Però
1: no, és una cançó del Lluís Llach, eh?
2: Que és una cançó que s'ha convertit en un himne. És com el Bella Ciao a Itàlia.
1: Sí,
2: doncs
1: sí,
2: aquí és l'estaca de Lluís Llach, és sí, així, sí.
0: I amb tot això, va la Carme Sansa i li diu que aquest, el Lluís Llach, que no li acaba de fer el pes.
2: Sí, me'n recordo que un dia, no sé, parlant, dic, no sé si m'agrada molt com canta, o dic, conec poc, però... I em diu, què dius? És un poeta, em va dir la Maria Aurèlia. És molt interessant, fa unes lletres esplèndides.
0: Amb vehemència, eh?
2: És, sí, sí, no, em va dir, és un poeta. I em va quedar, esclar, i com que ella li feia cas perquè no deia cap pagenada, i sí, sí, el vaig anar a escoltar, i dic, escolta, tenia tota la raó, la Maria Aurèlia, i és un dels cantants que m'agrada més, perquè el trobo esplèndid, vaja, les melodies i les lletres, té lletres importantíssimes, vaja.
0: Si et va obrir els ulls.
2: Em va obrir els ulls, clar, absolutament. I mira, de pensar, i no sé si m'agrada, doncs a ser doncs, un dels que més m'agrada.
0: I suposo que ara, quan escoltes el Lluís Llach, d'alguna manera recordes a la Maria Aurèlia.
2: Sí, doncs sí, sí.
0: Com està passant ara mateix, quan sona de fons Abril del 74, que és la cançó que has escollit tu. Sí. L'escoltem una miqueta.

0: sud.
1: Pel que estem parlant, m'ha quedat prou clar que la Maria Aurèlia, com tants savis, li apassionava la gent jove.
2: Sí, li interessava molt.
1: Si no només per ensenyar a ella, sinó per aprendre.
3: Per absorbir-lo, sí.
1: Gran prescriptora cultural, com ha quedat clar. I si entréssim més al que vosaltres coneixeu, la gent, no? Quines manies tenia la Maria Aurèlia? Que coses... Per exemple, em sembla que fumava puros.
3: Sí,
1: i ho feia amb la mà esquerra, que era el que no era habitual en aquell temps, o almenys això està parlant en una entrevista molt, molt coneguda amb la Montserrat Roig, que li deia que ella era un far per ella, o sigui que la Maria Aurèlia li havia fet de far. Quines manies us ven al cap, o plaers culpables, que diuen ara?
2: Ai, no sé, no me'n ve
3: cap. La veritat és que era una persona... Aviam, ara quedarà com raro dir-ho així, no? Però... era com bastant austera. Ella no necessitava grans luxes. Podria algú pensar, oh, però al final va acabar vivint en un casalot a la plaça Reial. Bueno, mira, la gent a vegades s'equivoca. Però perquè ella ja em dic, al costat de l'autopista amb la seva màquina d'escriure en tenia prou. Sí. Vull dir que era una persona que no... Jo sempre la vaig conèixer com una persona amb molt bon gust, amb molt de criteri, vull dir, quan et portava un regal eren coses que segur que no te l'esperaves, però és que a més eren impactants. Tenia molt bon gust.
1: Per exemple, quin regal et va fer? Que et va regalar un poni una vegada? Que
3: no, no, què va? No. Ah, mira, un que recordo molt, i ara serà una tonteria, va venir de França i ens va portar una nina que la cara era de porcellana i jo era una criatura que la meva mare el primer que va fer va ser ja l'has vista bé? Doncs ara fins que no siguis més gran.
4: Ai,
3: perquè va pensar la destrossarà, no? I una altra vegada que venia de no sé de quins països de l'est, que allà és molta tradició, Romania i Polònia, no sé, em va portar uns ous pintats, que allà és una tradició pintar closques d'ous, però amb una filigrana, allò era preciós, amb una capseta, i clar, jo tenia uns 8 anys, jo així, així, em fas la comunió o així. I clar, em va portar un regal, i obro la caixa i veig aquells ous, i em vaig quedar pensant, ous?
1: Què és això?
3: Llavors ella em va explicar el que era, bueno, van estar molts anys a casa meva aquells ous pintats.
1: A més, ella t'ho venia increïble, no? T'ho explicava bé.
3: Clar,
1: dius,
3: mira, vale. És una tradició, perquè a més eren pintats a mà, són pintats a mà, no sé què, és un costum d'aquell país. Clar, jo em vaig sentir la princesa. Jo tenia un regal que ningú més tenia. Vull dir, feia aquestes coses, però no era una persona a la que li... home, vicis, doncs home, això de fumar potser no ho hagués hagut de fer tan francament.
4: Bueno, sí,
1: que tiri la primera pedra.
3: Ja, clar, m'entens? Jo la puc tirar, no he fumat mai, però...
1: Bueno, altres coses, ara.
4: Jo tampoc.
3: Però sí...
4: Molt poc.
3: Sí,
4: jo tampoc,
1: molt poquet, no?
4: No, mai he portat el paquet.
1: Per personatges.
3: No, però aviam, així, algun... no te'l sabria dir, la veritat, un defecte... Ara, que si necessitava una cosa l'aconseguia, vull dir, el que deia l'Agustí fa un moment, tenia un cotxe, doncs vull anar aquí, que m'hi portes. Això sí que era molt... no tenia manies.
1: Tenia bona barra, no? Escolta.
3: Sí, es feia servir, si calia.
4: Està bé, no li recordo cap cosa que diguis.
3: No.
1: I creieu que durant certes èpoques ha estat invisibilitzada la figura de la Mare Aurèlia? O heu trobat a faltar de dir... se'n parla poc, no se li està donant el reconeixement que té. Avui dia té molts carrers i moltes places al seu nom a Catalunya.
3: Sí. Però sí que va haver-hi un temps en què realment, i en alguns ambients, que realment la Maria Aurèlia no comptava. No, vull dir, tenia els seus enemics, per dir-ho d'alguna manera.
1: Enemics?
3: Enemics no, però gent que no casava amb ella, que no hi estaven de la corda. Sí, i això ha passat, vull dir, en alguns ambients... No se n'ha parlat prou, doncs perquè no, ja està.
1: Potser perquè va ser dels que va fundar el PSC?
3: Bueno, seria una possibilitat, però no només per la política, també per la manera de pensar i de fer. La seva manera de ser, hi havia gent que no hi entrava.
4: Ai, perquè una dona
3: home,
4: així...
3: home, tan... trepitjava ulls de poll, que diuen,
4: exacte,
3: no?
4: Exacte, i no estava per històries, vull dir que deia les coses com són i com ella creia, i això no agrada. I després, a sobre, tenir tant de talent i poder escriure una novel·la, però poder fer un article al diari que dient allà les coses tal com ella pensava.
3: Sí, no s'arrogava davant de ningú.
4: No,
3: i això
4: no agrada.
1: Sí,
4: no,
1: sí que és cert que l'any 2018 doncs, es va poder revertir, en certa manera, amb la celebració de l'any Capmany, amb motiu del centenari del seu naixement, I ara tenim a una de les grans protagonistes de l'any Cap Many, la tenim per telèfon, i és la seva comissària, que és la filòloga i crítica literària Marta Nadal. Com estàs, Marta?
0: Hola, bon dia. Mira, m'hauria agradat ser aquí perquè hauria pogut saludar molt directament la Carme, l'Agustí, que també hi és. Sí, no? No.
1: Entra per telèfon.
0: Ah, per telèfon. I l'Anna. I l'Anna, però escolta,
5: hola,
0: molt bé.
5: Hola. Hola.
0: No, heu dit coses molt, molt interessants i molt importants de la Maria Aurèlia. Se m'han posat, la pell de gallina escoltant la cançó del Lluís Llach, que això és brutalíssim. I això que deia la Carme o l'Anna, no sé, del contacte amb la gent jove, que és veritat, vull dir, la transversalitat aquesta de la Maria Aurèlia, ara que hi ha, que es parla tant de l'edatisme, no? Doncs... Mm. Amb gent de la generació de la Carme i algunes, sobretot dones més joves, però també homes, també homes joves. O sigui que, sí, sí. Bueno, protagonista de l'any Cap Many ho va ser, sobretot la Maria Aurèlia.
1: Bueno, tu vas ser l'artífex, una de les artífex.
5: I molt bé.
0: Els qui ens hi vam acostar més vam fer de pont o de plataforma perquè es pogués rellençar aquesta dona intel·ligent i lúcida que de debò que jo crec que és una de les personalitats però actualíssimes. I ho dic que gairebé sap greu, que diguis que tot el que deia la Maria Aurèlia ara és superactualitat. Sap greu perquè vol dir que realment no hem avançat. Però convé rellegir-la i molt en tots els camps, en la llengua, amb la dona, sobretot, amb la mateixa creació, etcètera, etcètera. Vull dir que... Sí, sí. Jo m'embalo quan parlo de la Maria Aurèlia. Ja
1: bona senyal, Marta. Evidentment, a la Marta Nadal també li hem demanat una cançó que la connecti amb la Maria Aurèlia Campmany. També és del disc Dones, Flors i Violes. I en aquest cas la que canta és la Guillermina Mota, el tema No us casséssiu pas noietes.
6: Hombre. No heu vist mai un home a pèl que acaba de sortir del bany regalimant per cada pèl buscar el barnús amb gran afany? No heu vist cap lleig sense remei després de devorar un lluç, mirar-se amb cara de pallús la maonesa del jersei?

0: Mar, te tinc aquí a l'Anna i a la Carme. Sí. Riem moltíssim
1: amb aquesta lletra.
0: Per què l'has escollit, Marta?
2: És brutal. Mira, perquè a mi la Guillermina m'agrada molt. Crec que també és una figura que s'ha de reivindicar perquè ha fet moltíssima feina i ara potser, doncs, bé, va decidir aturar-se i no se'n parla gaire, perquè crec que és per reivindicar-la amb ella. Però a part, perquè enllaça molt amb aquest cert, entre cometes, desvergonyiment i humor de que s'ha de qualificar també aquest tipus de música de cabaret, una mica, no? Aquesta cançó en què hi ha tant d'humor, en què es diuen les coses fent l'ullet, sense dir-les directament, però amb tot de sobreentesos, no? I que connecta molt amb la figura de la Maria Aurèlia, en aquesta en concret, pel tema de la dona, perquè aquesta cançó, tot i que forma part de l'àlbum aquest de Dones, Flors, Violes, de la Carme, i té una cançó, Viola del Violer, que és esplèndida, però aquesta cançó, si no tinc mal entès, la de No us caseu, noietes, ella la va treure el 74, el 76, em sembla, i el 77, el 77, crec. I forma part del seu àlbum Bota Mota, que precisament el va treure, jo ara badava amb data, però crec que és del 77, i que un any abans va haver-hi el congrés aquest sobre la dona que es va fer el parell de la universitat.
3: Exacte, i tant.
2: Que el va coordinar la Maria Aurèlia. Llavors, en aquesta cançó s'hi troba sobretot, per mi, el tema de la dona, així, amb aquesta gràcia, amb aquesta mofa, contra aquesta burgesia, contra aquest patriarcat i aquesta masculinitat tan, tan bèstia, no? Això per una banda. Després aquest tema relacionat una mica amb el cabaret, amb la dona que canta amb sobreentesos, amb l'humor i amb la recuperació de tot aquest...

0: Aurèlia va ser una de les grans reivindicadores també de tot el tema de la tradició i de l'humor i tal. Ella sempre deia, la Maria Aurèlia, que quan alguna persona havia de fer una conferència i ho feia d'una manera desenfadada, suposo que com ella, no? La gent semblava que no se la prenia tan seriosament com quan hi havia, sobretot, un senyor que anava parlant com que sentés càtedra, no? I això sí que era, jo crec, un caràcter de la Maria Aurèlia, també, no? I les coses importants, també, amb un cert humor i amb una certa picada d'ulleta.
1: Home, és de veritat que crec que entra molt millor el missatge, no?
2: Sí.
0: Exacte.
1: Ella és de l'època de Con Sangre...
3: La letra Con Sangre entra.
1: I clar, amb un riure entra molt millor.
0: Sí, també una estratègia contra la censura, per cert.
2: Clar.
1: No, no, sí, ella està en una estona. Marta Nadal, moltes gràcies per participar en aquest Llapis de Memòria Col·lectiu.
0: Vinga, i un petó a la Carme i a l'Anna.
2: Adéu, petó.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Anna, ha sigut un plaer, he après moltíssim compartint amb vosaltres el primer llapis de memòria col·lectiu dedicat a la Maria Aurèlia Campmany.
1: Molt bé.
2: Nosaltres també. Ens ho hem passat molt bé.
1: Sí, no, i mare meva, i coses que encara
2: diríem, podríem anar dient i tant.
1: Però, sí, s'acabaria mai, això.
0: No, podríem fer 24 hores.
1: Exacte.
0: Algun dia. I aquesta cançó que està sonant ara mateix no l'heu escollit ni cap de vosaltres dues, perquè avui és un dia especial per aquest programa, també, perquè l'estudiant en pràctiques que porta ja molts mesos amb nosaltres, doncs li toca volar. Oh, i també li hem demanat cançó. És una estudiant en pràctiques que li agradaria molt a la Maria Aurèlia, si li agradava el talent jove, perquè en té molt. Noemí Pérez,
3: hola.
0: Com estàs?
3: Hola, molt bé.
0: Últim dia, has portat croissants.
3: Sí, sí. Molts croissants, de fet.
0: T'han dit una frase molt cunyada a la redacció, que és: aquests són els dolços més amargs que m'he pres, perquè, clar, són els de comiat. Clar.
3: Aquesta l'he sentit molts cops, A mesura que se'n van becaris.
0: Déu-n'hi-do. T'he demanat una cançó per acomiadar el llapis de memòria, per acomiadar-te tu, i has triat aquesta, que és de Katie Tunstall, es titula Other Side of the World. Per què?
3: Perquè és una cançó que l'he descoberta amb un joc que tenim a la redacció sobre cançons. Va ser una que va guanyar una ronda i em va agradar molt. I l'he estat escoltant molt des d'aquestes setmanes, des de que la vaig descobrir. Moltes vegades també venint cap aquí, de camí. I és una mica, també, que és com una mica nostàlgica, i em fa pensar, no, que la ràdio he après molt aquestes setmanes a nivell de feina, a nivell periodístic, però també és les persones que he conegut, i doncs a través de vosaltres he conegut aquesta cançó, i és com que la vinculo a l'experiència viscuda.
0: Que bonic.
3: Sí.
0: A més, és emotiva, com bé dius.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs, Noé, només espero que hagis gaudit de l'experiència a la part de llapis de memòria, i també en general, sort, encerts, el talent ja el tens, i donar-te moltes gràcies per tota la bona feina que has fet en tots aquests mesos, que ha sigut molta i molt bona, i amb molt bon criteri.
3: Moltes gràcies a vosaltres, també, per haver-me donat l'experiència.
0: Marxem nosaltres, tornarem dilluns ja sense la Noé, però aquí estarem el dilluns a partir de les 3 de la tarda. Que passeu molt bon cap de setmana. Us quedeu amb Katie Tunstall.

0: compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions, perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyanBank. Ara, el 3%.
1: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
2: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
3: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
2: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
5: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: El 28 de setembre, a la Sala Paral·lel 62, es lliuraran els Premis Teatre Barcelona. Un total de 87 muntatges diferents opten a premi en alguna de les 19 categories competitives. Categories dedicades al teatre de gran format i de proximitat, als musicals, la dansa, l'escena híbrida, el circ, les propostes familiars i de carrer, la màgia, la lírica i l'humor. Entre els que tenen més nominacions destaquen El Barquer, dirigida per Julio Manrique, que van veure al Teatre Lliure. A més d'ell, i per aquesta mateixa obra, opten a premi Imma Colomer, Anna Güell i Roger Casamajor. Quatre nominacions té l'obra de Marília Samper, Com vaig aprendre a conduir, estrenada a la Sala Beckett. En l'apartat musical estan nominats L'amor venia amb taxi, de la cubana, i Germans de sang.
7: No pot ser veritat.
6: Els guardons combinen el vot del públic i d'un jurat professional, i tenen en compte els espectacles programats a Barcelona entre l'1 de juliol del 2025 i el 30 de juny del 2026. Les votacions de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre.
5: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.
8: Francino.
9: El sonido de la vida incluye el juego de verdadero o falso con nuestro bulólogo particular, con Marc Amorós, que puede empezar a lanzar preguntas porque nos quedan apenas dos minutitos.
10: Pues venga, vamos con la primera. Va.
9: Jesús, afina.
10: Venga, sí, un estudio sociológico revela que el 100% de los hombres aceptarían cualquier fruta que les diera una mujer desnuda.
11: 100% tiene que ser falso. Si hubiera dicho el 99, me lo creo.
9: Pero qué chorrada es esta.
12: Sí. Falso. Yo creo que también falso.
13: La trampa, está,
10: bueno,
13: que,
10: venga,
13: la trampa está en el contexto.
10: Acertáis, es falso. Es un titular humorístico que circula en redes en forma de meme y se está haciendo bastante viral. Venga, un artista diseña una camisa hawaiana imposible de detectar por los sistemas de inteligencia artificial de las cámaras de seguridad.
9: ¿Una camisa?
10: Una camisa hawaiana.
13: Verdadero.
9: Y entonces el que la lleva no lo detecta
10: no
9: las
10: lo
9: cámaras.
10: Detectan las cámaras, vale. No lo detectan.
9: No.
12: Se hace invisible, ¿o qué?
11: Además es hawaiana.
9: Falso. Ahora es la verdad.
12: ¿Y por qué es hawaiana?
9: Falso.
10: Pues esto es real, es obra de un artista alemán, se llama Simon Becker. La camisa se puede comprar por internet, vale 80 euros.
9: Pero yo me lo pongo y entro al estudio y no me veis.
10: Las cámaras de vigilancia con inteligencia artificial no reconocen tu presencia.
11: O sea, no pasas al avión, vamos.
10: Exacto. Vale. Venga, bueno, va, otro titular. No, un conductor multiplica por 4 la tasa de alcoholemia en un control de carretera y dice que es por culpa del vinagre del gazpacho.
14: Ah, esto es verdad.
9: Esto es verdadero.
12: Será verdad, pero el tipo debería ir consciente.
9: Otra cosa que le cascaron, pero es verdad.
10: Esto es verdad, ha pasado en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. La policía local lo ha contado en X en un tuit muy divertido.
13: Es que una excusa así solamente la puede hacer uno que va con una taza de alcohol bastante alto.
12: Y que fuera con las tortas imperiales estas de Castilleja de la Cuesta.
11: De Castilleja.
10: Venga, el diseñador de la medalla de la maratón de Sydney, Selim.

0: Ya sabemos algo. Paco está en un país donde la religión mayoritaria tiene que ser, sí o sí, el budismo. Porque esto es budismo. Vale, la moneda, ¿cuál es? El riel. El régimen, monarquía. Monarquía constitucional. El idioma, el jemer. Esto ya nos da una pista. Porque esto del jemer, jemeres rojos, son una página de la historia tremenda, terrible, a la que iremos después. Pero antes vayamos al viaje. A la parte más turística, podríamos decir. Paco Nadal, hola.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Sí, muy bien, tal y como os prometí, estoy en Camboya. Aquí son las 5 horas más, son las 12 de la noche, en Phnom Penh, la capital de Camboya. Y como bien dices, un país muy budista, un país el más pequeño del sudeste asiático, 181.000 kilómetros cuadrados, algo menos de la mitad de España, 18 millones de habitantes. Y un país muy interesante, con muchas cosas que ver y con una historia, como bien has dicho, muy trágica. Al nombrar la palabra jemer, parece que sí. Siempre es tragedia, sí, pero sí. No. Los jemeres es la etnia mayoritaria aquí y tienen también una historia bonita. Luego lo contamos.
0: ¿Es el país de los templos? ¿Lo titulamos bien si decimos esto?
1: Yo te diría que es el país de Angkor, de los templos de Angkor. Las ruinas más fabulosas del sudeste asiático, un sitio comparable a las pirámides de Egipto, a las grandes ciudades pétreas de Perú y México, Machu Picchu, uno de esos sitios que hay que ver una vez en la vida.
0: ¿Y hay que verlo, tal vez, lo viendo? Aquí llueve con ganas, ¿eh?
1: Esto está grabado hace un par de días. Es monzón, caía mansamente pero constantemente la lluvia del monzón, que aquí es la vida, y pasear por las ruinas de esos templos, porque hay templos muy famosos y muy visitados, con mucha gente, pero luego la maravilla de Angkor es como les hice vivir a los viajeros que vienen conmigo, pasear entre piedras, comidas por el musgo, selva, con esta lluvia del monzón, que además es casi gratificante porque hace calor y no te molesta esa lluvia, y te puedes sentir, bueno, sé, Pierre Loti, un viajero del siglo XIX, de los que encontraron estas maravillosas ruinas comidas por la selva, porque estuvieron siglos abandonadas.
0: Paco, ¿de cuántos templos estamos hablando? Por hacernos una idea, ¿eh?
1: Mira, pues por poner un poco en contexto histórico, Angkor es la capital de un imperio, el Imperio Jemer. Pues yo te digo que la palabra Jemer no es necesariamente mala. El Imperio Jemer dominó durante 5 siglos, del 9 al 14, una vastísima área de toda esta zona del sudeste asiático, que incluía no solo Camboya, también Laos, buena parte de Vietnam, buena parte de Tailandia. Fue uno de los grandes imperios de la antigüedad. A lo largo de esos 5 siglos, pues cada rey quería construir un templo más grande, una ciudad amurallada más grande, una construcción que superara a sus anteriores. Por eso, en nada menos que 400 kilómetros cuadrados, bueno, no estamos hablando de un templo, estamos hablando de un vastísimo espacio de 400 kilómetros cuadrados, con casi 300 templos o estructuras religiosas talladas en piedra, datadas y más o menos restauradas, y más de 500 que las fotografías satélite nos dicen que están ahí, pero que no hay dinero ni tiempo para tanto, ¿no? Bueno, pues eso es Angkor. Y entonces, bueno, pues ahí hay muchísimos templos. Yo diría que los principales, o el principal, por supuesto, es Angkor Wat, el templo, Wat es templo, o Wat, el templo mayor de Angkor, construido por un gran rey, Yavarma II, en 1100 y pico. Ese sigue siendo desde entonces, desde el siglo XII, la estructura religiosa más grande del mundo. No ha sido superado, tiene 1,2 km de lado y es un cuadrado. Imagínate la de piedra tallada que hay ahí dentro, es un sitio fabuloso. Pero bueno, luego está Bayón, el templo de las caras, con más de 200 caras talladas que recuerdan a los dioses hindúes, porque todo esto se hizo cuando el Imperio Jemer era hindú. Ahora luego cambiaron al budismo Theravada, pero eran originalmente templos hindús.
0: Oye, Paco, ¿y cómo haces para no perderte?
1: Pues mira, para visitar Angkor tienes, ya te digo, es un sitio grandísimo, hay mapas, entonces tienes que ir primero al centro de visitantes a comprar tu entrada. Puedes comprarla de un día, desaconsejable, necesitas 2-3 días mínimo. La de 3 días vale $62 y puedes entrar 3 días al recinto arqueológico durante 10, no tienen que ser 3 consecutivos. Como te digo, un sitio tan grande no está vallado ni hay una sola puerta. Tú te puedes mover por ahí como quieras. quiera. Mucha gente alquila una moto, alquila una bicicleta, un tuk-tuk que lo contratas a lo mejor por 20 dólares y todo el día te está llevando, o en un viaje organizado que te llevan en un pequeño autobús. Y a la entrada de los principales templos te piden esa entrada de la TICAM para controlarte. Pero es un sitio en el que tú te puedes mover libremente, hay sitios donde comer, en fin. Estamos hablando de un sitio vastísimo que exploras por tu cuenta.
0: Esta música que suena es música tradicional, obviamente, pero tiene una historia particular, porque se trata de grupos de músicos mutilados por las minas antipersona que van tocando, bueno, para los visitantes ahí por los templos de Angkor, y esto yo creo que nos conecta, Paco, con lo que comentabas antes, de que es un país con una historia tremenda, salpicada de tragedias enormes, lo de la matanza de los Jemeres Rojos seguramente sería lo más importante, y de hecho en la capital, en Phnom Penh, hay un museo que hay que visitar,
1: sí o sí. Sí o sí. Mira, Camboya quizás no seguro, es el país que peor salió de todos los conflictos que hubo a principios del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, en esta zona. La guerra de Vietnam no fue aquí, pero le afectó, los bombardeos norteamericanos le afectaron. En fin, ha sido un país castigadísimo, castigadísimo. O sea, yo creo que pocos han sufrido tantos bombardeos, tantas tragedias, y claro, ya la tragedia mayor fue, como tú decías, los Jemeres Rojos. Por una serie de casualidades de la historia, en abril de 1975 llegó al poder en Camboya un loco, un pirado llamado Pol Pot.
0: Pol Pot.
1: Tú y yo recordamos de los telediarios, de salir aquello, porque es que fue de 1975. Tuvieron 3 años y 8 meses, hasta 1979. Esos 3 años y 8 meses, Pol Pot y sus locos se hacían llamar los Jemeres Rojos, porque, bueno, es el pueblo Jemer. Asesinaron al 33% de la población. Se calcula que mataron a 2 millones de personas, de compatriotas, de los 6 o 7 que había. Querían instaurar una utópica sociedad comunista etnomarxista extremista en la que todo el mundo tenía que ser campesino y analfabeto. Entonces, como me decía un buen amigo de aquí, quien me guía, Daniel, La consigna fue matar a todo el que sabía hacer algo. El hecho de saber leer y escribir, muerte. Llevaba gafas, muerte. Habéis estudiado, muerte, ¿no? Entonces, asesinaron a tantísima gente que fue una tragedia. Eso se visita ahora en la capital. Esta mañana hemos estado allí y sales con un mal cuerpo tremendo, porque la prisión, la de Tulesleng, era una antigua escuela de bachillerato, la SD-21, la convirtieron, como otras tantas, en centro de detención y tortura. Y bueno, está tal cual quedó cuando las tropas vietnamitas liberaron Camboya en 1979. La gente me decía, vamos a un museo. Digo, no, no vamos a un museo. Vamos a la cárcel tal cual. Están los instrumentos de tortura, las fotos de los torturados. Bueno, te deja un mal cuerpo tremendo pensando, ¿cómo podemos ser tan bestias los seres humanos? ¿Cómo puede haber tanta maldad, no? Y el genocidio de los Jemeres Rojos de Pol Pot en Camboya fue uno de los más grandes de este siglo. Y mira que ha habido tragedias.
0: Tú te acordarás, supongo, mira, ya está sonando la banda sonora. Tú te acordarás, y muchos oyentes también, porque es un peliculón de Killing Fields, los gritos o los sonidos del silencio, bueno, que puede ser una banda sonora para tenerla en el coco cuando visitas este museo.
1: De hecho, a gente que viene conmigo se la he puesto en el autobús antes, esta música, digo, mira, escucharla, es una música preciosa, a mí esta canción me encanta, es el tema principal de la banda sonora de la película de Killing Fields, en español, Los Gritos del Silencio, está en YouTube, la gente lo puede ver, y además es una composición de Mike Oldfield. Para mí es uno de los grandes compositores del siglo XX. Es una música que suena casi a romántica o incita a pensar, pero lo que se lleva a una de las grandes tragedias, ya te digo, y yo cada vez que la oigo se me ponen los pelos de punta, porque esta belleza de música nos lleva a una película que refleja a centros de tortura, prisión, campos de exterminio. Bueno, hemos estado viéndolo hoy y creo que todavía no se nos ha pasado el impacto.
0: Mira, lo que son las cosas en este viaje radiofónico por Camboya. Vamos a seguir la estela del cine. Vamos a otra banda sonora. Muy diferente. Coordenadas absolutamente distintas. Esta es la banda sonora de Lara Croft Tomb Raider. Porque resulta que su protagonista, Angelina Jolie, tiene mucho, mucho que ver con Camboya. Cuéntalo.
1: Sí, pues mira, ella estuvo aquí rodando esa película. Algunas de las escenas icónicas es el Templo de las Raíces de Angkor. Es un templo comido por gigantescas raíces de árboles, de los Spung, de árboles enormes que están sobre los templos y no se quitaron para dejarlos tal cual se los encontraron los primeros europeos que llegaron por aquí. Son escenas de Lara Croft. Ella se enamoró de Camboya. De hecho, tiene su hijo mayor, Maddox, es adoptado, es un niño camboyano, y compró tierras aquí para hacer una reserva natural, para ayudar a campesinos camboyanos a tener un trabajo. Está muy involucrada con el país y de hecho también ha rodado una película como directora que se llama Se llevaron a mi padre, en el que narra la historia de una niña que vive esta tragedia de los gemelos rojos y matan a toda su familia. Entonces sí, está muy ella está muy involucrada con Camboya.
0: Oye, por cierto, déjame preguntarte algo más, porque hemos puesto el foco, hombre, lo más importante en una visita a Camboya es lo de las ruinas de Angkor, lo de los templos, ya lo has dicho, pero claro, el país ofrece o presenta otras realidades también, ¿no? Es ambiente de marcha, de fiesta, ruidoso. ¿Dónde está grabado esto, Paco?
1: Mira, esto es la calle del pecado Pub Street se llama, la calle de los pubs de Siem Reap. Es una vergüenza, es una especie de Sodoma y Gomorra, la peor cara del turismo, ¿no? En un sitio, Siem Reap, es la ciudad que está al lado de las ruinas, la que da servicio, llegó a tener 500 hoteles y no tiene nada que ver con el resto de Camboya. Allí hay joyería, centros comerciales, una calle llena de ruido, de música, de discoteca, de prostitución, ¿no? Que impacta en un país tan pobre y sobre todo en un sitio tan sagrado como son los templos de Angkor. Pero mira, es que en Camboya hay mucho más que ver. Angkor es lo bueno y lo malo de Camboya, como me decía mi amigo Daniel Soteirán, que es un catalán que lleva 26 años viviendo aquí, es quien me acompaña. Siempre que vengo a Camboya es el que me enseña, o gente de su empresa, porque se dedica al turismo. Daniel lleva 26 años viviendo en Camboya, habla camboyano, conoce muy bien esto. Y mira, cuando le pregunté, ¿hay algo más que ver aparte de Angkor? Y sí, me contaba que hay mucho más que ver.
2: La propia capital de Phnom Penh, donde hay pues un buen palacio real bastante bonito, donde hay bueno toda la historia de los gemelos rojos, el museo del genocidio y los campos de la muerte. Después tenemos en Camboya las últimas parejas de delfines del Mekong, que pueden visitarse perfectamente bien, pueden verse sin problemas. Tenemos las minorías étnicas más desconocidas del sudeste de Asia, que están en el noreste de Camboya, que tienen un tipo de vida completamente distinta de los Khmers, y además tienen unos enterramientos en forma de tumbas y tótems, que es una singularidad prácticamente en el mundo. Después tenemos todas las partes de los templos que están totalmente alejados, de esos que uno cuando los visita se parece a Indiana Jones, francamente, porque no hay nunca.
0: Está muy bien lo que cuenta Daniel, pero es verdad, está muy bien además lo de abrir el foco y saber que un país
1: hay mucho más.
0: Tiene más cosas para ver. Oye, si no te importa, como es un compromiso que tenemos, yo creo que aunque estés muy lejos de España, hay que seguir recordando que existe una forma muy concreta de viajar por nuestro país, que es la de Paradores. Es nuestra primera incursión en esta nueva temporada en la red de paradores. ¿Con qué nos estrenamos, Paco?
1: Pues mira, sí, hoy quería hablaros de un parador que a mí me gusta mucho, el parador de Soria, que es un parador moderno, con unos ventanales preciosos, pero que está a un kilómetro del centro, rodeado de bosques, con unas vistas privilegiadas de la ciudad y del Duero, un sitio donde se come muy bien, es un estandarte de la cocina tradicional castellana y un refugio de desconexión. La verdad es que si Soria, la ciudad y la provincia es interesante, alojarse en un sitio como el Parador es lo perfecto. Y además, mira, lo traigo porque es el lugar elegido para la cuarta edición del Photo Walk de Paradores. Es una actividad destinada a los amantes de la fotografía para vivir una experiencia única en un entorno privilegiado, en este caso Parador de Soria, y se invita a un fotógrafo de prestigio. Este año va a ser Juan Baraja, y es la cuarta edición de este Photo Walk. Se celebra del 23 al 25 de octubre. Y bueno, quien quiera puede inscribirse en la página de Paradores antes del 27 de septiembre para disfrutar del Parador y de las enseñanzas fotográficas de Juan Baraja.
3: Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú, tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir. One, two, three, My baby don't mess around because she
0: loves me so and this I know for sure. Paco Nadal, un placer como siempre, amigo. Buen viaje de regreso.
1: Un abrazo desde Camboya y la semana que viene hablaremos de más viajes de, ya desde España.
4: Ser empresaris, amb el patrocini de Creant.
0: Molt bona tarda, són les 7 i 20 minuts. Ja sabeu que el divendres el balcó es transforma en ser empresaris. Avui conversarem amb el degà del Col·legi d'Economistes, amb l'Antoni Bisbal, sobre el projecte de llei de les professions titulades o regulades de l'economia i de l'empresa que va presentar tot just aquesta setmana la ministra d'Economia, Conxita Marsol. Coneixerem, per tant, en què consisteix, quins objectius persegueix la llei i també a quins actors concrets afectarà. Més tard, Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
0: A quines seccions has preparat avui?
5: Ens acompanyarà la Clàudia Cornella, amb qui parlarem de què significa realment això de tornar a començar, sobretot ara que ja som al setembre i recuperem les rutines després de l'estiu. Ens explicarà per què sovint sentim la necessitat de fer canvis en aquesta època de l'any, com podem també identificar aquelles rutines que ja no ens funcionen, per què és millor començar amb petits passos que voler canviar-ho tot de cop o com podem afrontar aquest nou inici sense posar-nos una pressió excessiva. Qüestions, doncs, molt habituals en aquesta època de l'any i que avui, amb la seva ajuda, aclarirem.
0: I, com sempre, tancarem el programa tot fent una mirada als mercats.
5: Serà amb la Xela Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà.
0: Tot això serà des d'ara i fins a les 8 del vespre. Us parla Arnal Sanllí, que comenci Ser empresaris.
6: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
0: Antoni Bisbal, molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Antoni, tot just aquest dimecres, aquest passat dimecres, posteriorment a la roda de premsa del Consell de Ministres, va comparèixer Conxita Marsol, la ministra d'Economia, i una de les coses que va presentar, un dels punts que va presentar, és l'aprovació per part del Consell de Ministres, evidentment, d'una reforma d'un projecte de llei, vaja, sobre les professions titulades o regulades en l'economia i també l'empresa. Antoni, en què consisteix aquest projecte de llei i de quina manera us afecta als economistes?
7: Bueno, a veure, aquesta és una reivindicació que teníem del sector des de feia molt temps per una mica controlar l'intrusisme que ja estava havent en el sector, no només en l'àmbit dels economistes, sinó també en l'àmbit d'altres professions, com d'altres professions relacionades amb l'economia i l'empresa. Doncs que aquí hi entren, doncs hi podrien entrar els advocats, hi podrien entrar els economistes, les gestories, etc. Llavors, nosaltres el que veiem des de feia molt temps és que últimament s'havien anat instal·lant al país moltes gestories amb poc control i pensàvem que era importantíssim, entre altres aspectes, doncs controlar que Andorra es fessin bé les coses per la nostra reputació internacional com a nivell intern. Llavors, aquesta llei el que pretén d'alguna manera és regular totes aquelles professions de l'economia i de l'empresa que totes estiguin sota un paraigües comú i sota una normativa comuna i que les coses d'alguna manera es facin bé en tots els àmbits que afecten tant els nostres clients com el teixit empresarial andorrà.
0: I tant. El vostre àmbit, el teu àmbit és l'economia, però a veure si em compres l'exemple. D'alguna manera, totes aquestes gestories que s'han anat creant els últims anys, que ara em feies menció, en el camp de l'educació vindrien a ser les universitats privades a distància que s'estan creant. D'alguna manera, l'AQUA, en aquest cas l'Agència de Qualitats i de l'Ensenyament Superior, doncs d'alguna
8: d'alguna manera també ha alertat el govern al més d'una vegada de dir, escolteu, les universitats privades estan proliferant molt, no estan massa ben controlades, no sabem massa ben bé quin producte ofereixen i depèn de com ens pot acabar afectant una mica la reputació. Traslladant-ho absolutament al que és el terreny propi de l'economia, vindria a ser un cas paral·lel?
7: Bueno, jo el tema de l'educació tampoc el conec de primera mà i tampoc vull opinar, perquè és un tema que és veritat, que sí que està sobre la taula, però el que sí que jo et dic és el nostre àmbit, no? Que a nosaltres el que realment ens preocupa és el que estaves comentant tu. El fet de que, i a més ha sortit en premsa darrerament, un dels riscos importants que tenim al país és la instal·lació, que es vinguin a instal·lar empreses, i el que ha de ser són empreses de primera categoria i empreses que facin bé les coses. I el que sí que estàvem detectant des del nostre sector és que potser hi havia masses gestories i masses empreses que s'instal·laven a Andorra intentant atreure uns tipus d'inversió que a nivell intern no sé si és el que més ens interessa com a país, no? I potser fet, com que no hi havia una normativa comuna, no hi havia òrgans supervisors que els poguessin controlar, doncs d'alguna manera la gent venia de fora i ho feia de qualsevol manera. El que aquí pretenem és que, el que et deia al principi, no? El que busquem és que sota un marc normatiu comú doncs hi hagin unes normes comunes entre tots els professionals i que les coses es facin de forma sèria i sempre mirant-ho a llarg termini. Sí. Perquè el que havíem vist és que potser darrerament s'estava començant a fer una pràctica que ens començava a preocupar, sobretot als economistes, i jo també podria parlar en nom d'altres professionals.
8: I tant, perquè sense donar noms, evidentment, sense posar ningú al punt de mira, però posa'm algun exemple, Antoni, d'aquestes empreses que dius que s'estan instal·lant i que busquen, em deies, uns inversors, vaja, o un tipus d'inversors que no interessen o que poden no interessar gaire al país, perquè ho entenguem, a què t'estàs referint?
7: Sí, jo sempre ho he dit. O sigui, nosaltres som un... I aquí el Col·legi d'Economistes sempre ha sigut... Sempre ho ha dit i sempre ha sigut taxatiu i sempre hem explicat les coses des de fa temps de la mateixa manera. A nosaltres el que ens interessa com a país és que vinguin empreses que generin productivitat i que generin valor afegit. Llavors, és veritat que costa molt perquè tenim les nostres especificitats com a país, però el que no es pot fer és vindre a Andorra únicament per al diferencial fiscal, i aquest diferencial fiscal després anar-lo pervertint poc a poc i simulant coses. I això no pot ser. I llavors nosaltres sempre hem manifestat que l'important és que aquí es vingui a crear llocs de treball, a crear pues, un valor afegit de les empreses, en qualsevol sector, Vull dir, som conscients que aquí no vindran grans fàbriques ni grans empreses, però sí que poden vindre empreses que generin productes i, sobretot, més que productes, serveis que els andorrans no generem. Llavors, el que sí que veiem darrerament és que venien empreses a buscar únicament aquell aspecte fiscal que es podia beneficiar, i això ens estava perjudicant a nivell internacional perquè els països del nostre entorn no ho veien bé. I hi han hagut algunes pràctiques que se'ns ha cridat l'atenció des dels països del nostre entorn. Per què? Pues per intentar saltar-te d'alguna manera les normes que imperen a la Unió Europea, no? Llavors, això, pues, bueno, si jo crec que si hi ha més control i tots ens unim sota el mateix paraigües, jo crec que es deixarà de fer. I és veritat que darrerament també hem notat que potser ens comencem a endreçar pel bon camí, ¿vale?
8: No sé... Anava a dir, ara és que ara m'ha vingut al cap, ja que m'estàs parlant de la normativa comunitària dels països de l'entorn, vaja. No sé si això també, doncs, d'alguna manera tindria alguna implicació amb l'acord d'associació.
7: No, vull dir, al final, amb el tema de l'acord d'associació, ja ho ha dit, a més govern, ja ho ha explicat, cada país té les seves regles fiscals, vale? I els teus tipus impositius, i això ho podem veure a nivell europeu, no? Hi ha països que tenen impostos de societats del 10%, com Andorra, com pugui ser Bulgària o com pugui ser Irlanda, i altres països pues, que el tenen al 35%, pues, com pugui ser França o el 25% d'Espanya. El tema és que les normes i la forma de treballar i les normes de bona governança han de ser comuns en tots els països. I hi ha unes directrius de que les coses s'han de fer bé i s'han de fer sota unes normes comunes. Després, els tipus impositius, els tipus d'impostos, això ja és cada estat que tindrà la seva potestat per fer-ho. Però el que no es pot fer, i ara tampoc em voldria estendre excessivament en pràctiques fiscals, perquè si no seria massa tècnic i la gent tampoc ho entendria, però a vegades tu pots fer simulacions i el que fas és alterar l'ordre fiscal. I això és el que hem d'evitar a tota costa els andorrans. I per això doncs, totes aquestes empreses, com per exemple els economistes, que són pols d'atracció de gent, que vingui gent d'inversió estrangera que pugui vindre a Andorra, doncs que tots aquests economistes, que som una part dels que traguem, diguem economistes, diguem gestories, diguem advocats, doncs tot això que es faci amb cautela i sempre sota la supervisió d'algú i de les millors pràctiques.
8: Clar, no. Perdona, sisplau. Acaba, sisplau.
7: No, de qualsevol manera, digues.
8: No, això que sí, que jo tampoc no volia, quan feia la pregunta, tampoc no m'estava referint als tipus impositius. Ja sabem que això, doncs, com deies, cada país doncs, té els seus i els tria. Em referia, doncs, a això, a aquest conjunt, al fet que vinguin aquestes empreses a aprofitar-se, no és el verb que has utilitzat tu, però el faig servir jo, del diferencial fiscal, i llavors, a l'hora d'això deies... Això és el que fa, per exemple, doncs, que els països de l'entorn puguin veure-ho malament. És a dir, si l'acord d'associació d'alguna manera doncs, implicaria aquesta regulació, aquesta homogeneïtzació de les maneres de treballar, en aquest cas Andorra, respecte als altres països.
7: No, et diré que no ens canvien res. Ja t'ho manifesto. No ens canvien res perquè nosaltres hi ha unes normes comunes que són les normes de la OCDE, hi ha els BEPS, i tu estiguis a la Unió Europea o no estiguis a la Unió Europea, tu s'has de complir. ¿Vale? Per exemple, doncs ja ho veiem darrerament, el tema dels paradisos fiscals amb el que ha passat amb Mònaco, doncs Mònaco, per què li criden l'atenció? No? Perquè no està complint unes pràctiques internacionals, doncs en aquest cas en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. Després hi ha en matèria de temes fiscals. Independentment de si estàs o no estàs a Europa, tu has de complir un mínim de normativa. Si no... després et passa el que els ha passat a altres països, com per exemple el de Mònaco, no? O sigui, jo crec que aquí l'acord d'associació no afecta, ¿vale? El que sí que afecta és que tu internacionalment has de complir uns mínims, estiguis a Europa o no estiguis a Europa. I si no compleixes aquests mínims, doncs pots tindre problemes. I sempre ho hem dit nosaltres, Andorra és un país petit, és un país vulnerable, i nosaltres, doncs, malauradament, hem de donar exemple.
8: Tornem a casa nostra, tornem a parlar d'aquest projecte de llei de professions titulades o regulades de l'economia i de l'empresa. D'alguna manera, em deies, calia unificar doncs, la manera d'actuar, trobar un punt d'unitat o de fer les coses d'una doncs, manera similar. Això com es tradueix, Antoni? D'alguna manera, doncs, posa'ns alguns exemples de què canvia aquesta llei que sigui doncs, significatiu.
7: Mira, jo crec que a Andorra estem fent passos molt importants i ens hem de sentir plenament orgullosos. No? Un dels darrers passos va ser la llei d'auditoria, que és un exemple claríssim. No? La llei d'auditoria pues, obligava les grans empreses andorranes a tindre l'obligació d'auditar-te. Jo crec que això és una molt bona pràctica europea, que a més ens ho estaven dient organismes internacionals, que sota un marc comptable que sigui comú, que també res té a veure amb l'acord d'associació, doncs tu has de complir un requisit i aquest requisit ha de verificar algú, que és l'auditor de comptes, que ho facis bé. No? Doncs es va regular la professió d'auditor. En aquesta nova llei es parla de l'auditoria, que té la seva pròpia llei i està regulada, però llavors aquí s'inclou, doncs, per exemple, els fiscalistes. No? Què és un fiscalista? Quin tipus de feina fa un fiscalista? També es diferencia una mica que és un assessorament fiscal qualificat de no qualificat i qui pot fer aquest tipus d'assessorament. Les pràctiques fiscals són pràctiques que tenen cert risc, no? I això ha de vindre regulat, aquest cert risc, per professionals que coneguin aquest àmbit. Doncs es regula la professió del fiscalista, també es regula la professió de l'economista, què pot fer l'economista i com ho pot fer, i sobretot un tema que... I després, també, com et deia, s'esmena la llei d'auditoria i també s'esmena pues altres professions de l'àmbit de l'economia i de l'empresa, com els advocats, que tenen la seva pròpia llei i ells actuen amb la seva pròpia llei, i el que també ha treballat govern, la llei de les gestories, no? Que també aquesta llei parla de que tenen la seva pròpia llei i actuaran. Però, al final, tots hem de tindre uns principis ètics, un codi deontològic i unes normes comunes. Per exemple, doncs has d'estar implantat a Andorra, has de tindre una assegurança, has de tindre una formació mínima, t'has d'assegurar doncs, que tinguis unes titulacions universitàries i t'has d'assegurar doncs, que tinguis uns seguros de responsabilitat civil per si tinguessis problemes front a tercers. Tot això no estava regulat a Andorra, no hi havia res. I aquí, d'alguna manera, doncs, podia vindre una persona que no sabíem si tenia una formació o no tenia una formació, que no sabíem si tenia uns recursos o no tenia recursos, s'instal·lava a Andorra i començava a fer assessorament per tot el món. Doncs això preocupava, i preocupava molt el Col·legi d'Economistes. Doncs aquesta és una part important de la llei, i l'altra part important de la llei és doncs, tot el tema de la formació, tot el tema de l'habilitació, tot el tema que hi hagin recursos tècnics, tecnològics, i que assegurin els clients que al final estan en bones mans. Això és una mica l'objectiu que hem volgut regular, o intentem regular. Que es pugui regular Andorra, digues.
8: Clar, no. Ara això s'ha aprovat amb Consell de Ministres, per tant, doncs, ara caldrà la tramitació parlamentària i un cop estigui aprovada, sancionada i, per tant, en vigor, no sé, Antoni, si d'alguna manera doncs, ara caldrà fer un estudi, que no sé si és així i no sé qui el farà, doncs, de cadascun d'aquestes empreses, siguin economistes, siguin gestories, com ens deies, fins i tot bufets d'advocats que facin determinats serveis, doncs que garanteixin, és a dir, que un estudi, anava a dir, o una validació, doncs que cadascuna d'aquestes societats o empreses doncs compleixen amb els requisits que demana aquesta llei.
7: Bueno, d'alguna manera ja estem complint. Per exemple, el Col·legi d'Auditors, que està inscrit dins del Col·legi d'Economistes, té un òrgan supervisor que depèn del Ministeri de Finances, que és qui controla els auditors i mira que les feines es facin bé. Per això es va crear, ara farà pràcticament d'aquí poc ja farà 2 anys, una mica més d'un any i mig, i aquí estan controlats els auditors. El Col·legi d'Advocats ja s'ha de fer les seves funcions amb el seu codi deontològic d'assegurar-se doncs, les bones pràctiques a través dels advocats. El Col·legi d'Economistes, aquesta llei, doncs, regularà i mirarà i vetllarà que les coses dels economistes es facin bé. I ara el que està treballant govern també, perquè també ho va presentar a tràmit parlamentari, és la llei de les gestories. I les gestories, que llavors passaran a ser un col·legi professional i tindran les seves obligacions, doncs a través de tot això hi haurà uns col·legis professionals que vetllaran perquè les coses es facin bé i en algunes professions, com per exemple la dels auditors, el govern tindrà potestat directa per controlar que les pràctiques siguin les correctes.
8: I tant. Ho desconec absolutament, Antoni, però, per exemple, ara que feies menció a la llei de les gestories, i com que estem parlant de... que hem posat aquest exemple, n'hi haurien més segurament, però vull dir, com que hem parlat d'aquest exemple, doncs, de, com que hi ha empreses doncs, que es dediquen a això, però d'alguna manera no amb els criteris ètics o professionals, doncs, que serien més purs, vaja. No sé si d'alguna manera doncs, la reforma d'aquesta llei doncs, eliminaria aquestes empreses.
7: Bueno, eliminar, jo no sé si les acabarà eliminant, però sí que estaran controlades. Perquè, per exemple, ja amb prevenció de blanqueig de capitals, doncs nosaltres, ja hi ha un òrgan supervisió que controla, que la UIFAN, que controla que tothom faci les coses correctes i fan les seves controls i comprovacions, no? Aquest en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals. En l'àmbit de l'assessorament fiscal, que és el que més ens preocupa el Col·legi d'Economistes, ¿vale? Aquí és el que intenta regular aquesta llei, no? Que es faci un assessorament fiscal sota unes bones pràctiques i no sota un abús de la norma. Això és el que busquem. ¿Vale? Aquí encara, i a nivell europeu trobaràs diferents països, hi ha països que sí que creen òrgans reguladors a través de govern i molts altres que no. Per exemple, Espanya no té una llei pròpia dels economistes i una llei pròpia fiscal, no? Però és que també hem de pensar que les casuístiques particulars d'Espanya o de França no són les mateixes que les andorranes, no? Llavors, aquí el que amb aquesta llei, n'hi ha moltes coses, però una de les coses que pretén és que es controlin aquestes bones pràctiques i aquests bons assessoraments en temes fiscals.
8: I tant. M'estic quedant sense temps, Antoni, i aprofitant que et tinc aquí el 100 empresaris, deixa'm que canviï una mica de qüestió ràpidament, res, per parlar una mica d'economia d'aquest any. Estem entrant ja a l'últim trimestre de l'any, tot just ahir, sí, es presentava el pressupost i el ministre de Finances, Ramon Lladós, feia unes... donava unes xifres macroeconòmiques, d'alguna manera, doncs, comentar-les amb tu, com evoluciona aquest any. Parlava que es podria tancar el 2026 amb un creixement significatiu, amb un PIB també doncs, a l'alça, i una inflació també acabarà sent elevada. Una mica, doncs, Antoni, com preveieu els economistes que marxi l'economia fins a final d'any?
7: Bueno, si un nivell, mirem més a nivell macroeconòmic, Europa està una mica estancada, ho dic perquè al final Andorra afecta molt l'economia europea i principalment la francesa i l'espanyola.
8: Sí.
7: Veiem que l'economia espanyola segueix creixent, creix perquè la població creix i el sector del turisme doncs és un sector molt important que també està batent rècords. I Andorra, doncs, en veiem aquestes causes, no? Andorra també, la població segueix creixent, quan creix la població és símptoma de que segueix creixent el producte interior brut. L'economia, també et diré que jo pensava, si em haguessis preguntat fa un any, que estaria més ralentitzada del que està, o sigui, funciona i funciona bé. Tenim por que s'estigui escalfant una mica o recalentant una mica, però ja portem anys dient-ho i segueix funcionant bé. Per què? Bàsicament perquè el que et deia al principi, no? La població segueix creixent, cada vegada tenim més població a Andorra, i per un altre costat, doncs, el sector del turisme segueix funcionant molt bé. El punt negatiu, doncs, que ens costa molt diversificar. Som un país que la diversificació econòmica ens costa molt, i és normal, perquè també les infraestructures que tenim per arribar a Andorra són complicades, i la competència que tenim internacional dels països i els fets diferencials d'Andorra versus altres doncs són els que són, no? Però jo et diria que, com a conclusió, jo crec que són dades positives. Les dades són positives i millors del que, en aquest cas, ja parlo personalment, del que jo m'esperava.
8: I per insistir, en una qüestió, ens hem de resignar a tancar amb una inflació alta?
7: Bueno, aquest és el punt negatiu. El punt negatiu és la inflació. Tampoc és una inflació tan alta, crec que acabarem sobre un 3 i pico, ¿vale? Lo recomanable és acabar sobre un 2%, tampoc amb zero, perquè que hi hagi una mica d'inflació sempre és positiu pel creixement, però és recomanable un 2, estem amb un 3 i pico, el preocupant és si segueix creixent. El que passa que també hi ha tantes vulnerabilitats a nivell internacional, que si tot el tema d'Iran, que si tot el tema amb Israel... que això el que fa és tensionar els mercats. I a Andorra les polítiques monetàries i fiscals que tenim són limitades. Què vull dir per polítiques monetàries? Nosaltres, al final, no tenim moneda,
8: no
7: tenim un banc central, i això limita també molt el tipus de política que es pugui fer des de govern.
8: I tant. Doncs, Antoni Bisbal, president del Col·legi d'Economistes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Ser Empresaris, i t'emplaço un altre dia, d'aquí ja unes setmanes i fins i tot algun mes, doncs, per acabar de parlar de totes aquestes qüestions ja més relacionades directament amb l'economia.
7: Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
9: Què vol dir realment compartir normes amb Europa? Andorra perdrà capacitat de decisió? En quins àmbits ja utilitzem normes de la Unió Europea? I què passarà amb les nostres especificitats? Preguntes que ens interessen i que requereixen respostes expertes. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, dues persones convidades analitzen cada mes les qüestions que més interessen sobre l'acord d'associació. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a l'Aquí Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
5: Tornar a començar, una frase que associem sovint al setembre, a la tornada a la feina, a la rutina, als horaris, però tornar a començar no vol dir necessàriament tornar a fer exactament el mateix. Després d'una pausa, encara que sigui curta, podem mirar la nostra vida amb una mica més de perspectiva i potser adonar-nos que hi ha coses que volem recuperar, d'altres que volem canviar i algunes que ja no ens representen. Avui a Lidera't by Clàudia volem parlar precisament d'això, de com començar una nova etapa amb intenció, sense la pressió d'haver de convertir-nos en una persona completament diferent. I per fer-ho avui, evidentment, ens acompanya la mentora Clàudia Cornella. Bona tarda, Clàudia, com estàs?
10: Hola, bona tarda, molt bé. Molt contenta de tornar a estar aquí.
5: Clàudia, quan parlem de tornar a començar al setembre, clar, sovint ho associem amb reprendre la feina, els horaris i les rutines després de l'estiu. Però tornar a començar no vol dir, no, necessàriament tornar a fer exactament el mateix. Què creus que hauria de significar realment aquest lema de tornar a començar?
10: Doncs per mi tornar a començar és dir, si torno a la rutina, torno, perquè no podem canviar-ho tot, però de quina manera vull fer-ho i quina és la persona que està avui aquí, no? Perquè segurament a l'estiu ens permet agafar perspectiva, que no vol dir que estiguis tenint que estar pensant en què faré, com ho faré, sinó que tu pares i et permet veure què és el que tu vols, què és el que no vols, de quina manera t'agradaria viure, i al setembre ja no és només dir què faré ara, sinó de quina manera vull fer-ho i qui sóc, no? Avui per fer front en aquesta nova etapa.
5: Clar, ens acostumem molt fàcilment a les nostres rutines i de vegades les mantenim encara que no ens facin bé o ja no ens funcionis. Per què ens costa tant detectar aquestes rutines i sobretot decidir-nos a canviar-les?
10: Doncs perquè les rutines són bones, perquè ens ajuden a portar un ordre i moltes vegades el que ens passa és que com que ja són eficients perquè ens permeten doncs, avançar, doncs penses, quina mandra, no? Ara canviar coses, perquè canviar vol dir que he de desmuntar alguna cosa. Llavors, clar, es tracta més de pensar en optimitzar, no? Perquè moltes vegades pensem, bueno, sempre ho hem fet així, m'ha anat funcionant, ostres, doncs és igual, no? Tiro. Llavors aquí moltes vegades ens surt el tema que ens pensem que és eficiència, però realment no és eficiència, perquè és una mica entrar en pilot automàtic, no? I per això és tan important de fer-nos aquesta pregunta, perquè al final és fer-nos preguntes i no cal que les tinguem totes les respostes ja, és quines coses faig perquè realment vull fer i quines faig simplement perquè sempre les he fet així, no? I a la millor diràs, doncs he de portar els nens al col·le, ho he de fer, no canviaré, però a la millor dir, ostres, doncs a la millor, si necessito doncs, uns minuts més per mi, doncs a la millor el que he de fer a partir d'ara és aixecar-me una mica més aviat o a la millor deixar-m'ho preparat a la nit, coses que a la millor no fèiem que dic, ho podríem fer, però petites coses, perquè es tracta de petites coses, de dir què és el que vull fer i com ho vull fer, no?
5: Clar, i precisament quan decidim fer aquests canvis ens posem objectius molt exigents, eh? Fer més esport, menjar millor, organitzar-nos més, treballar més... Clar, és realment necessari plantejar-nos grans objectius quan comença una nova etapa o és més efectiu començar per petits canvis que puguem mantenir?
10: Jo diria que aquí hi ha dues coses. Una és important pensar en gran, no? O sigui, veure quin és l'objectiu que tu vols. El que passa és que hem de ser conscients que el que no podem fer és començar ja en aquell objectiu, sinó que el que he de fer és quines petites coses m'ajudaran a arribar en aquell objectiu. Per què? Perquè d'aquesta manera, si jo vaig fent poc a poc, no, a la millor tinc una llista de 10 coses que em permetran arribar-hi, si jo ja en tinc dos i a la millor estic al mes d'octubre o al mes de novembre, dius, ja n'he fet dos, i a la millor al novembre em faig una altra, i la intenció és poder fer canvis que perdurin en el temps. I per això diem que petits canvis és el que mantinguts en el temps és el que ens permeten transformar més que no pas fer una gran decisió que a la millor no la podrem sostenir. A la millor, la majoria de les vegades el que volem és ser més eficients per tenir més temps per nosaltres, per anar al gimnàs, per poder doncs, estar amb amics, per poder doncs, descansar més, per mil coses, no? O per fer el nostre hobby. Clar, si jo faig tot això ja el primer dia ho vull fer, doncs és molt difícil. Però si jo vaig fent poquet a poquet, és el que em permetrà arribar a el que jo vull fer i com vull viure, no?, aquesta tornada.
5: Clar. Socialment, Clàudia, també hi ha una certa pressió per tornar de vacances amb les piles carregades, amb energia i amb ganes de començar-ho tot, però no tothom torna així. Què passa si tornem cansats, desmotivats o simplement sense tenir clar què volem?
10: Doncs jo diria que el primer és buscar alguna cosa que ens automotivi, que moltes vegades, això, mira, aquells dies tinc moltes converses com aquesta amb mi, però clar, és que és molt difícil perquè és que tu no saps la feinada que tinc. Clar, és que es tracta d'això, es tracta de dir, ostres, si jo no estic bé i no estic motivada o motivat, vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant. I per això és tan important fer-nos preguntes, no? I en aquestes preguntes és una mica que és allò de dir, què vull mantenir del meu dia a dia? És dir, bueno, doncs hauré de tornar a la feina i tal, però què vull canviar? Doncs a la millor és que no vull anar entrant en aquesta roda. I a la millor d'aquí és, jo diria que aquí una de les coses claus és posar límits. Moltes vegades és només em posa límits, em dir avui no, però t'ho faig demà, o ostres, jo mateixa, no? A la millor soc molt responsable, molt controladora, autoexigent, doncs a la millor no ho he d'acabar tot avui i és el meu cap que és molt inflexible i puc allargar-ho. No? Llavors es tracta de buscar què és allò que ens deixa, que no ens agrada, que ens incomoda, Per què? Perquè si nosaltres ho identifiquem, ens serà molt més fàcil de poder fer un pla d'acció, perquè si no veig que és allò que no em permet estar bé amb mi mateix o a mi mateixa, doncs no m'ho permetrà. Per exemple, una feina. No podré canviar la feina, però potser sí que puc canviar la manera com treballo, perquè no podem controlar els altres, però sí que podem controlar la mateixa, la manera en què ho fem nosaltres. A la millor he de posar límits, a la millor he de delegar més, a la millor no he de ser tan perfeccionista, potser he de prendre decisions més ràpides. No sé si es veu, saps? És com petites coses dins de cada cosa que ens fa que no ens sentim còmodes o que és allò d'aquella apatia de dir és que torna al setembre i és que quina mandra, no?
11: Clar, quan pensem en canviar la nostra vida, gairebé sempre pensem en afegir coses, nous hàbits, nous objectius, més activitats, però començar de nou també pot significar treure coses de la nostra vida, posar límits o fins i tot deixar enrere allò que ja no ens aporta. Com d'important és també aprendre a dir que no, Clàudia?
10: És clau, perquè és com un got. Si tu tens un got ple d'aigua i dius, ai, mira, ara li vull posar una mica més d'aigua perquè ja de freda, no la tinc calenta i em vull de freda, si no buido una mica el got, què passa? Doncs que vessarà, no? Nosaltres som iguals. Si nosaltres volem introduir canvis, hi ha coses que hem de modificar. I moltes vegades dic, és que no puc canviar. Dic, doncs neutralitza, ajusta, però hem de deixar anar coses. I hi ha coses que només és dir, si jo dic, avui no ho acabo, ho faig demà, perquè moltes vegades és l'autoexigència nostra, clar, he de deixar de fer una cosa perquè la millor en aquells... Imagina't que estàs una hora més, aquella hora la millor em puc anar al gimnàs. Llavors és, trec una hora d'una cosa per fer una altra. El que passa és que moltes vegades això no ho puc fer. Dic, sí, el que passa és que això és una feina. O sigui, és un procés. A la millor el primer dia només tindràs mitja hora, però aniràs aconseguint fent, doncs, cada vegada agafar més temps per tu, no? Llavors, és aquesta, no?, la metàfora de que necessitem treure per poder afegir. I jo sempre dic, penseu en un got. I si penseu en un got, és factible? Doncs nosaltres som com aquest got d'aigua.
11: I per acabar, Clàudia, si una persona ens està escoltant i aquest setembre té la sensació que necessita fer algun canvi, però ara mateix no sap exactament ni per on començar, quina seria la primera pregunta que li recomanaries fer-se ell mateix?
10: Doncs mira, jo li diria que a part de la llista que ja s'ha fet de coses pendents, el que ha de fer, com s'organitza, jo li diria que es faci tres preguntes. Com vols viure aquesta nova etapa?
11: Val.
10: Què vols mantenir? Què vols canviar? I què vols deixar enrere? Per què? Perquè aquestes són preguntes que et fan reflexionar i no cal tenir totes les respostes avui. Però sí que et permet prendre consciència i et permet, doncs, això, no?, evolucionar i poder, doncs, això, no?, sortir, doncs, d'aquest pilot automàtic, d'aquesta zona de confort que hem tingut, i començar això a evolucionar i autoliderar-nos.
11: Doncs Clàudia Cornella, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Ens quedem amb aquesta idea, eh? Tornar a començar també pot ser una bona oportunitat per parar, mirar on som i decidir cap on volem anar. Gràcies, Clàudia, i fins la propera.
10: Moltíssimes gràcies, fins la propera. Adéu.
12: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
11: I com cada divendres, repassem el que diuen els mercats internacionals i com sempre ho fem amb la Sheila, l'analista de fons externs de Creant Crèdit Andorra. Bona tarda, Sheila.
13: Molt bona tarda, Ricard.
11: Quines dades han marcat l'evolució dels mercats? La setmana passada deies que seria interessant en tant els bancs centrals. Què ens pots explicar?
13: Doncs sí, Ricard, com et deia la setmana passada, el focus han estat els bancs centrals i és que resulta que l'home qui Trump va recórrer a per abaixar els tipus d'interès acaba d'augmentar-los, bueno, fa aquesta setmana. Kevin Warren ha executat la primera pujada de la Reserva Federal en més de 3 anys fins al rang 3,75-4%, demostrant així als mercats que el Banc Central manté el control sobre l'inflació i, a més, preserva la seva independència. I igual que després de la darrera decisió de tipus de la Reserva Federal, Walsh no va oferir l'orientació a futur, el forward guidance, que es diu, però assenyalava que la inflació continua sent massa elevada i que el cicle d'enduriment no ha conclòs. En resposta, als inversors van passar a descomptar 3 noves pujades de tipus fins al proper estiu, fet que va desencadenar amb un repunt dels rendiments del deute nord-americà. Així, el bo a 10 anys va assolir el 5,02 en un moment, un nou màxim post del 2007. A Europa, el Banc d'Anglaterra va mantenir els tipus en el 3,75 amb una divisió de vots de 6 a 3, però va sorprendre amb un ajust en el seu pla d'enduriment quantitatiu en anunciar que mantindrà fins al seu venciment els bons de termini més llargs i pausarà les vendes d'actius fins a l'abril del 2027. Això va desencadenar amb una patacada espectacular dels rendiments dels yields a llarg termini. Per últim, per la seva part, el Banc del Japó, el BOJ, va elevar els tipus 25 punts bàsics fins a l'1,25, el nivell més alt des del 1995 i el ritme de pujades més accelerat des del 1990.
11: No són bones notícies, llavors, entenc, Sheila. Què han fet els inversors?
13: Doncs no massa. Els mercats van experimentar un inici de setmana turbulent, ja ha estat el debat sobre una possible desacceleració de la intel·ligència artificial i un nou repunt inflacionista derivat de la crisi energètica. No obstant, tancaven la setmana amb un to constructiu de la caiguda, per la caiguda del preu de l'energia i una lectura positiva del moviment de la Fed, vista com una reafirmació del seu compromís per l'estabilitat dels preus, afavorint així la recuperació de la renta variable i la caiguda de les rendibilitats del deute. Com deia, gràcies a la recuperació parcial de la capacitat de l'oducte de l'Aràbia Saudí, les borses van acabar la setmana amb un to mix. Els Estats Units tancarien amb lleugeres alces de l'1% a hores d'ara, recordem que encara no han tancat, mentre que a Europa les borses no han acompanyat el moviment positiu observat a Wall Street, amb l'Eurostoxx cedint més d'un 1%. Per la part de les corbes, la decisió del BOE de mantenir els tipus en el 3,75 va provocar el rally dels yields, com hem dit, i va situar el 10 anys en el 5,22 i el 30 en el 5,74. El seu major rally des del maig. La resta del deute, algun, es va situar en el 3,47 i el 3 americà perdia el 5%, i que ja fins al 4,94. Amb tot plegat, l'índex VIX, l'indicador de la por, es va reduir un 12,82% fins al 15,54%.
11: I, Sheila, per les properes setmanes, quines dades marcaran l'evolució de les borses?
13: A la zona euro, l'agenda estarà dominada per la confiança del consumidor i per les primeres senyals d'activitat econòmica a través dels PMIs preliminars de setembre. El butlletí econòmic del BCE aportarà context sobre la lectura que fa el banc de l'economia i sobre el marge per mantenir una postura prudent. A Alemanya la setmana serà més intensa i es concentraran diverses dades rellevants. A més dels PMI, es publicaran les vendes minoristes, l'índex IFO de clima empresarial, les expectatives IFO i la confiança del consumidor, configurant un panorama bastant complet sobre l'activitat i el consum i el sentiment empresarial d'allà. A l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units, l'agenda també serà molt rellevant. Es donaran a conèixer el Chicago Fed National Activity Index, els PMI també, i les comandes de béns duradors i les habituals dades del mercat laboral. Així que tindré una setmana també molt intensa.
11: Doncs n'estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Sheila. Ens retrobem.

0: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
1: I donem pas a la previsió meteorològica.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Jordi Carbó, molt bona tarda.
3: El cap de setmana el temps serà assolellat, tant dissabte com sobretot diumenge, i el més destacable serà un nou ascens de temperatura que a més tindrà molta persistència. Durant tota la setmana vinent tindrem valors propis durant les tardes a qualsevol dia d'estiu. Les nits, però, es van allargant i aquesta pròxima nit, per exemple, baixarem dels 10 graus a la major part del país, a Andorra la Vella una mínima al voltant dels 8-9 graus, però després, demà dissabte, ens espera un temps bàsicament assolellat, no hi haurà núvols destacables i temperatura màxima que al centre i sud del país, al fons de les valls, ja se situaran per sobre dels 25 graus. Però és que diumenge ens aproparem als 30 i la setmana vinent, quan continuarà fent molt de sol, podríem superar fins i tot els 30 graus de màxima.
4: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi, reenvia-la a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.